0: Escoles VCF, fent valencianisme i formant valencianistes.
1: Vamos a conocer el proyecto Escoles VCF de la Academia del Valencia Club de Fútbol. Nos acompaña el responsable del proyecto, Ramón Monpó. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
1: Bueno, vamos a dar a conocer uno de los proyectos más importantes que lleva a cabo la Academia del Valencia Club de Fútbol, como es ese proyecto de Escoles VCF. Yo creo que en primer lugar, para situar a la gente, hay que contarle qué es Escoles VCF.
2: Bueno, pues el programa de Escoles VCF al final es un proyecto que sale desde la temporada 18-19, en la cual el club pues quiso cambiar un poco, ¿no? Ese perfil de convenios que tenía con muchas de las escuelas que tenía convenio en su momento, más que nada para darle un poco más de valor a esa relación que tiene con diferentes entidades.
3: Al final, Ramón, parlem d'un canvi de concepte, no? Ara anem a entrar en detall, però dies, no? Aixos convenis que ja existien, però que era més, podem dir, una situació d'intercanvi de jugadors, de tindre controlades, de poder pues, o captar jugadors d'una escola o poder enviar jugadors en el cas de que fora necessari, no? per a completar, per a competir en certes categories si no tenien cabuda en equips del València, però esto va molt més enllà, no és una cosa simplement de jugadors.
2: Sí, conforme dia, o sigui, el club va decidir canviar des de la temporada 18-19 l'objectiu dels convenis, més que res per reforçar el futbol base de la comunitat valenciana i de la regió de Múrcia, que és en els territoris que tenim convenis ara mateix, perquè el club creu que ajudant als clubs, al final el retorno que pot tindre l'acadèmia, en este cas a llarg plaç, pot ser positiu, i el benefici que poden tindre aquests clubs conveniats a curt i mitjà plaç és molt beneficiós per a ells.
1: És un poc una forma en la que tots els participants, no, sumen a un esforços i alimentar una cultura pròpia a nivell futbolístic en esta tierra de valentia.
2: Exacto. Nosotros como Academia del Valencia, nuestro lema de educamos personas, formamos futbolistas, pues es a partir de ese lema es lo que queremos llevar a cabo en nuestras escuelas conveniadas, ¿no? Que nuestras escuelas conveniadas sean también embajadoras de esta formación, que sea ejemplar para sus jugadores, para sus familias, y ese es el objetivo que tiene este convenio, llegar todo el contenido que desarrollamos aquí en Academia, que llegue a estas escuelas y que los más beneficiados sean los jugadores y jugadoras.
3: Parlament de esa comunitat valenciana, de la regió de Múrcia, que és on actualment s'està treballant, sé que puntualment també s'ha tingut, no?, algun conveni fora d'estes fronteres, no?, per dir-ho d'alguna manera, però al final és també on està més assentat, no? Evidentment, no passa res perquè ho diguem nosaltres, el valencianisme, vull dir, estes regions són majoritàriament valencianistes, els jugadors, xiquets, xiquetes, que estan en les escoles, pues molts d'ells, evidentment, estira el valencià, això també fa especial, no?, aquesta relació amb tots els clubs que al final entenc que, com passa en molts àmbits, no?, tenen el València com a referent i com a exemple del que és difícil, no?, la plegar a ser, però sí que copiar certes coses, no?, tractar d'aprendre d'un club gran.
2: Sí, aixina és. O sigui, l'objectiu, un dels objectius del departament és generar valencianisme en tots els clubs on estem, i se nota. O sigui, al cap de les temporades que estem treballant, notes com la gent jove té aquesta il·lusió per vindre a Ciutat Esportiva, vestir-se amb la roba del València, poder ser entrenat per tècnics de l'acadèmia, i tot això és una il·lusió que va creixent i va calant, i se nota que aquest valencianisme més jove en els pobles on els que estem, pues està ahí.
3: I poder lluir també, no?, l'escut del València en la camiseta del teu club, vull dir, perquè des de fa unes temporades s'ha instal·lat també, no?, en el braç, ixe logo de l'acadèmia, del projecte Escoles, que també, pues, entenc que el xiquet, la xiqueta, els tècnics, pues, te dona també un prestigi, no?, i un pes ahí, dius, ostres, que vagi lluint també l'escut del València quan jugue en el meu poble, o en el poble del costat, o me toque jugar cada setmana.
2: Sí, és un objectiu que tots els jugadors sent que neixe orgull, no?, de poder vestir la camiseta del seu club, però que també senten que estiga respaldat per el València Club de Futbol, i donar-li aquesta visibilitat, no? I que ells al final és que se senten part de, del València Club de Futbol, i jo crec que molts d'ells ho senten.
1: Yo iba ahí precisamente, ¿cómo de importante es para vosotros como responsables del proyecto el sentir esa cercanía y esa relación con cada una de las escuelas conveniadas?
2: Para nosotros es prioritario. Nosotros dentro de los que estamos trabajando en este proyecto, la máxima es estar siempre al lado de los clubes en todo lo que puedan necesitar, ya sea a nivel de gestión, ya sea a nivel técnico, ya sea a nivel de educación por parte de las familias de los jugadores. Nosotros siempre estamos ahí, y es algo que día tras día pues nos agradecen, el cómo una academia como el Valencia Club de Fútbol pues puede estar siempre a su lado dándole respaldo en todo lo que necesitan.
3: Estem parlant del sentiment de del valencianisme, no, i de més, però també hi ha una part que és pues gestionar el talent, cuidar el talent i també ajudar, no, a que en diferents llocs, no sols en una acadèmia d'elit com la del València, pugui haver un entorn formatiu pues interessant, no, i cuidat. Jo crec que és un dels punts, no, en els que crec que aquestes temporades, no, que està en marxa el projecte, me consta, no, per part vostra, que més està incidint en que es cuide molt la formació, es cuide molt els detalls, per a que qualsevol jugador o jugadora comença a formar-se on comença dins del projecte Escoles, evidentment, tinga uns mínims, no, en quant a aquesta qualitat formativa.
2: Sí. Nosaltres tenim tres pilars fonamentals, que com hem estat comentant és el primer, generar valencianisme; el segon, tindre aquest talent controlat i que ens garantissin les escoles, però per a nosaltres el més important i el que estem en continu desarrollo és el de formació. El de formació perquè sabem que les característiques d'una acadèmia d'elit com és la del València Club de Futbol, per sort podem nutrir-nos de molts professionals que estan en contínuament desenvolupament en esta metodologia, i creguem que és una via molt fàcil el poder aplegar a tots els tècnics d'aquestes escoles i que els entrenaments del dia a dia en els seus jugadors tinguin un mínim de qualitat, de característiques molt similars a les que portem a terme així en l'Acadèmia del València, i crec que això és el plus que al llarg del temps té que marcar diferències en lo que són les escoles conveniades i un club normal.
1: Al final és un conveni que tiene objetivos, que tiene beneficios tanto para el València com para las escuelas conveniadas, però también lógicamente requiere de obligaciones por todas las partes.
2: Sí, nosotros también insistimos en este convenio, que a nosotros temporada tras temporada nos llegan entre 15-20 peticiones para entrar al proyecto. Y cuando nosotros explicamos el proyecto y ven todo el trabajo que hay detrás de una temporada para conseguir los resultados que se pretenden conseguir por ambas partes, se dan cuenta que es un trabajo pues no muy costoso, pero sí que tienes que estar encima día a día y cuidar esos detalles y estar presentes en acciones donde tú puedes absorber contenidos o conocimientos y que tú puedes trasladar a tu escuela conveniada. Esa es la gran labor de este proyecto, el saber trasladar todo el conocimiento que hay dentro de una academia profesional como la del Valencia Club de Fútbol a su realidad en el día a día de una escuela conveniada.
3: Jo crec que ens dona per a fer una altra entrega, no? Per a entrar en els detalls de com és el dia a dia i com se treballa, no? Més a més en diferents clubs, no? Ramon, tenim ahí una oportunitat, no? per a anar entrant en detall.
2: Sí, el detall més gran, per dir-ho d'alguna manera, és el compromís, val? El compromís i la comunicació. Nosaltres, com he dit abans, una de les característiques és aquesta cercania que tenia en els clubs, i el que volem és que els clubs ens pregunten, hi hagi comunicació, que hi hagi compromís, sobretot en el que creguem des de l'acadèmia que és positiu que ells participin per a fer créixer el seu club, i també que ells ens mostren la seva realitat per a nosaltres poder adequar-nos a les seues necessitats.
1: Escoles UCF, un proyecto que engloba al Valencia Club de Fútbol, pero también a muchas de las escuelas de nuestro alrededor, y que tiene como objetivo, bajo el lema de la Academia del Valencia Club de Fútbol, seguir educando personas y, por supuesto, formando futbolistas.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
4: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era. VCF Media, VCF Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Ahí con pase que le coloca Pepe Lu para Rafa Mir, ahora Rafa Mir, Rafa Mir desde área, Rafa Mir, gol. Y qué gol. Bien. Qué bien. Gol de Rafa. De Rafa Mir, gol que se estrena en el Valencia. El gol de Rafa Mir, el primero en el Valencia, en el seu retorn, encara no había marcado en la pretemporada Rafa Mir. I acaba de marcar només començar el partit als 3 minuts de joc. Ahí estava Rafa Mir, marcant, ho celebra el Murcia en el seu retorn. Quin passe li ha col·locat Pepelu a Rafa Mir. Sensacional el passe de Pepelu. Com ha arribat ahí Rafa Mir, ha desbordat la defensa i davant el porter alemany ha definit molt bé Rafa Mir, marcant el seu primer gol en el València. Va a ser Pepelu, va a treure en curtet, buscant ahí a Thierry. Thierry que la va a penjar dins l'àrea, el baló passat, ahí entrava, i gol de Uaduro. I gol!
2: Qué golazo.
1: Uaduro! Uaduro! Uaduro! El gol de Uaduro! El segon gol del València per a tornar a avançar-se al marcador. Hugo Duro, el golejador de la pasada temporada, que torna a marcar en Mestalla. Javi Guerra, la juga llarga, buscante ahí Alberto Marí. A Boriche, balón para Alberto Marí, pot ser bon,
2: sí,
1: el gol. Ahí está el gol de Alberto Marí.
2: Bien, Albertito,
1: el
2: bien.
1: Gol de Alberto Marí, Alberto Marí per a desfer l'empat i col·locar el 3-2 al marcador. Que atent, que listo ha estat ahí Alberto Marí en la errada del central de l'Eintracht de Frankfurt. Estava ahí atent Alberto Marí, ha aprofitat l'ocasió, ha marcat Alberto Marí per a donar-li la victòria al València. La errada ahí del Salemans. Y ahí estaba Alberto Marí.
3: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
4: Valencia, al cor del Mediterrani, es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
2: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
5: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestro partido en la radio del Valencia.
1: Javi Guerra recupera la pilota, busca el pase para Sadik, no ha pogut ahí arribar Sadik, així Luis Junior, ahí Sadik, que ha anat a la disputa, esa pilota s'ha fet mal, eh? S'ha fet mal Sadik, que està estès sobre el terreny de xoc.
6: Es que la salida del portero...
1: Entrada dura.
6: Es que la salida del portero, yo no sé lo que tú pensarás y cómo lo has visto, pero...
1: Sadik se está queixant.
6: Pero es
1: Sadik
6: que...
1: Sadik se está queixant d'això.
6: Claro, claro. El palón, vamos, eso es penalti.
1: Es lo que Sadik...
6: No, no,
1: es lo que
6: Robi, queixant, Robi, ¿eh? Penalti, porque el último que toca el balón es Sadik.
1: Yo creo que es penal, sí.
6: Se adelanta, no visto. Se adelanta penal, y la toca
1: claro.
6: Con la puntera.
1: Anem a Sembalvar, Sembalvar,
6: claro,
1: Gil Manzano.
6: Es penalti.
1: Sembalvar, Gil Manzano.
6: Es que lo arrastra
1: pues
6: con el cuerpo.
1: Es penalti, es penalti.
6: Claro.
1: Es penalti. Va a ser Ramazzani. Vale, Lila dice Luis Rioja Ramazzani. Allá va. Mira la pilota, va Ramazzani, s'espera, gol, Largi, Ramazzani, gol, Ramazzani que ha tornat a enganyar al porter, que ha tornat a marcar després de penal com va fer davant l'Espanyol, avançant al València en este minut 26 de la primera part, una altra volta, Ramazzani de penal, que ve l'ha tirat el belga, la paradinha i cap a dins, Ramazzani 0-1 guanyant el València.
6: Vamos chicos. Vamos, chicos, que sí se puede, vamos.
7: Hola, soy Irene Soler, escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.
8: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques, i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Arriba Diego López, però està molt sol. A veure Diego López, busca Javi Guerra. És bona, a veure que arriba Javi Guerra. Javi Guerra dins l'àrea. La penxa, el valor per a Luis Rioja.
2: ¡Vamos! ¡Sí!
1: ¡Luis! ¡Luis! ¡Luis! ¡Luis Rioja! Que ben executat ha estat ara i s'ha jugada com en Busquets, ha vist ahir el passe per a Javi Guerra.

0: el millor de VCF Media.
1: FIFA o Warzone?
2: FIFA.
1: YouTube o Twitch?
2: YouTube.
1: Instagram o TikTok?
2: Instagram.
1: ¿Camiseta favorita del Valencia?
2: La señora.
1: ¿Equipo de la Kings League?
2: Porcino.
3: Amb un València.
1: ¿Comida favorita?
2: Los canelones de mi abuelo.
1: ¿Una canción que más escuches?
2: Muchas.
1: Y por último, ¿un estadio?
2: Mestalla.
0: El millor de VCF Media. ADN Valencia Club de Fútbol. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. Recordar la primera vez que entraste en Mestalla de la mano de tu padre o de tu abuelo. Hay cosas en el mundo del fútbol que nos saben muy bien. Pero lo que tenemos claro en Salsas Chobi es que cuando las vivimos juntos, nos saben mucho mejor. Salsas Chobi. Juntos la vida sabe a más. Salsas Chobi, siempre junto al Valencia Club de Fútbol.
10: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem, un dia més, en l'informatiu del València, l'informatiu d'UCF Media Ràdio d'este dijous 7 de maig, on el València, com venim contant i dient estos últims dies, té la primera gran final el pròxim diumenge a l'estadi Sant Mamés davant l'Atleti de Bilbao en eixa lluita per la permanència en este final de temporada i en els quatre partits que li resten després de la derrota el passat cap de setmana davant l'Atleti de Madrid i a les portes d'eixe partit, el que estem dient, n'hi ha que alçar-se, n'hi ha que reaccionar reconeguent que va ser un partit molt dur i molt difícil que li espera el València a Sant Mamés davant l'Atleti de Bilbao, però l'equip té que ser ambiciós i anar amb aquesta mentalitat guanyadora a l'estadi de Sant Mamés per assegurar quant abans els 42 punts que ens donarien virtualment pues, la permanència i sobretot la tranquil·litat per afrontar aquests últims partits que li queden al València, perquè després de l'Atleti de Bilbao jugarem la pròxima setmana, jornada intersemanal, dijous, a Mestalla, davant el Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano que, per cert, esta nit pues, pot estar en la final de la Conference i podem venir també pensant més en eixa final, però bueno, Rayo, després Anoeta davant la Real Societat i l'últim partit de Lliga també a Mestalla davant el Barça. Però lo que estem comentant i lo que estem dient, els deures n'hi ha que fer-los quant abans per a no arribar més apurats i més necessitats a eixe final de Lliga, que en la part baixa de la taula de la classificació està sent pues, molt apretat, amb 8 equips implicats, només 3 punts de diferència màxima. Bueno, pues el València, que té que anar cap a Bilbao, lo que hem dit, en eixa mentalitat. No és el millor rival ni el millor escenari. De fet, després anirem a Bilbao. Allí ja està encalfant el partit del diumenge, perquè l'Atleti Bilbao té 44 punts i ells ara pues, volen apurar les opcions que li queden per poder estar en Europa la pròxima temporada. Estan a 3 punts del sext classificat, el Celta de Vigo. I ja diem, l'Atleti Bilbao ha fet una crida als seus aficionats per a que vagin diumenge a Sant Mamés i que siga una caldera. Bueno, pues i això ho sabem, però n'hi ha que anar, ja dic, en aquesta exigència i sobretot en una mentalitat forta. A tratar de guanyar el partit. Després, el partit te pot dur altres circumstàncies, però, ja dic, important és poder aconseguir la victòria i si no pot ser, pues almenys puntuar, però canviar un poc, ja dic, la mentalitat d'on venim, que és després de la derrota davant l'Atleti Madrid, alçar-se i reaccionar el pròxim diumenge a Sant Mamés. Bueno, pues tot això el que tinc preparat avui en este informatiu, on també anem a tindre pues, molts protagonistes en el dia d'avui, perquè com us diuen, se n'anirem a Bilbao per a parlar amb un jugador del València, també de l'Atleti de Bilbao, per a que ens conte pues, com veu el partit i com estan les coses allà per Bilbao. I també, com no, altre protagonista en el dia d'avui serà l'entrenador del València femení, Miquel Crespo, que afronta en este cap de setmana el partit d'anada de les semifinals del playoff d'ascens davant l'Albacete. Avui serà també protagonista Miquel Crespo en estos estudis, com ahir ho va ser l'entrenador del juvenil de l'acadèmia, Euge Rivera, que continuen preparant ixe partit de la Copa de Campions del pròxim diumenge, així en l'Antonio Puigades, també en ixa mentalitat que ens va dir ahir el míster. Volen guanyar la Copa de Campions i llevar-se eixa espineta clavada que tenen de la temporada passada on van ser subcampions. de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València. Què tal, Vicent Burguete, com estem?
2: Bona vesprada, Robi, com estem? Setmaneta, com diem, molt intensa tant per a València com per a la seva acadèmia, però sobretot, primer que res, el primer equip que ja té la mirada ficada i clavada en Sant Mamés, un estadi complicat, un rival molt exigent, però els recordaran que han d'estar a l'altura perquè si volen revocar esta situació, no queda altra.
1: Bueno, pues ara pararem de tot això. Avui l'equip tornarà demà als entrenaments, així a la Ciutat Esportiva de Paterna, per a continuar preparant ixe partit on, pel que fa pues, als lesionats. Estem pendents de Lucas Beltrán per veure si pot arribar el jugador argentí al partit per ixes molèsties que continua arrossegant al genoll, que ja li van impedir estar en l'últim partit davant l'Atleti de Madrid. I bueno, pues avui Lucas Beltrán també s'ha passat per així per la Ciutat Esportiva de Paterna per a continuar tractant-se i recuperant-se per veure, Vicent, si pot arribar o no al partit del diumenge.
2: Lucas Beltrán, que com tu dius ha estat així en la Ciutat Esportiva de Paterna, encara queda per a que entrene en el grup, però a veure si per a les pròximes jornades pot estar el jugador argentí, recordem, en aquesta posició de 10, pràcticament, i se enllaç entre el nou, el davanter, i el migcamp. Ha tingut molts bons trams de temporada, així que seria una molt bona notícia, Robi, recuperar a un jugador que pues, en la garra i en la qualitat també que li caracteritza és molt necessari per a esta tram final de temporada.
1: Bueno, pues pendents de Lucas Beltrán, la resta pues, estan tots disponibles, això sí, a excepció de lesionats de llarga durada que continuen també els seus processos de recuperació, encara que com també estem comptant estos dies, continuen pues, ja avançant plaços, és el fet de Julen Aguirrezabala, el porter basc, l'ex de l'Atleti de Bilbao, que bueno, que ja està, podien dir que ja està en el tram final de la seva recuperació, Vicent, ja està fent treball de camp, l'hem vist així en la Ciutat Esportiva de Paterna, avui també, com no, també s'ha passat per així per a continuar el seu procés de recuperació, al igual pues, que Thierry, Diakabi, que també està fent treball de camp. Ja dic, bueno, pues són bones notícies també.
2: Un Julen Aguirrezabala que per poquet no plega a la que és la seva casa, perquè recordem que és propietat del Club Basc, que està cedit per el Athletic Club, així que per poquet Robi no plega a la que és nostra temporada, però ha sigut sempre a sa casa, Sant Mamés, i pot plegar, molt de cuidado, al seu etern rival, que és la Real Societat de les jornades. Veurem el que passa, jo crec que estarà complicat, però a veure si es recupera bé.
1: Almenys ells, pues, bueno, veurem si pot entrar en aquestes últimes convocatòries, perquè bueno, la veritat és que Dimitrievski, després que va tornar a la titularitat per la lesió de Julen Aguirrezabala, pues, està també rendit un gran nivell. Però bueno, pues, Julen Aguirrezabala, ja dic, està cedit per l'Atleti de Bilbao. Important és que, ja dic, pues, està en aquest tram final de la seva recuperació. Avui han sigut molts els jugadors que també s'han passat per així, per la Ciutat Esportiva de Paterna. Com hem dit, pues, Lucas Beltrán, els lesionats de llarga durada, com sol ser habitual, i demà pues, el tall per a continuar preparant aquest partit davant l'Atleti de Bilbao. Demà divendres, en la nostra prèvia ja del partit, entrarem en el que pot ser l'equip titular, l'11 que està preparant Carlos Corberán de cara al partit davant l'Atleti de Bilbao, però jo crec que s'esperen canvis i novetats. No sé tu què penses, gent.
2: Algunes variacions, jo crec que hi haurà, no de sistema, que ja està prou afiançat ICE 4-4-2, però bueno, a vegades és, depèn del tram de partit de defensa 4-3-3, però Robi, jo crec que alguna sorpresa tindrem en el 11 demà. Ho direm les nostres pedrades, si vols, no sé si tens alguna cosa a dir.
1: Bueno, anem a veure. El que està clar és que Xomert i Unai Núñez ja estan recuperats de les seues respectives lesions. Xomert ja va entrar a la convocatòria, encara no ha reaparegut. Sí que ho va fer pues, Unai Núñez en el partit davant el Girona. I estos havien sigut titulars en el València fins que se van lesionar, i per això van perdre la titularitat. En el seu lloc ha estat Pepelu, que ho hem dit, rendint a un molt bon nivell en companyia de César Targa, i aixes podrien ser la rometa, potser la tornada de Xomert i Unai Núñez. Pues bueno, al centre de la defensa. Després no sé jo si poden haver més novetats i més canvis, pensant també en el partit que li espera al València diumenge en Samamés.
2: Pues fixa't que jo crec que on va estar una de les grans incògnites per a l'afició i per a nosaltres que tenim que endivinar l'11 va estar més allà de la defensa, Robi, en el mig del camp, perquè ara Pepe Lu sí que ve en ese rodatge, ve d'uns partits titular, Guido, és obvio que és una pedra fonamental, una peça fonamental, però clar, ahí tens a Ugrinic, a Javi Guerra, Pepe Lu, tens opcions ahí, Almeida, que també està en l'equip.
1: Si mirem un poc el que va ser l'equip titular, que va jugar davant l'Atleti de Madrid, en Guido i Javi Guerra, i per davant, que hi entra en banda esquerra, pues estava Ugrinic, en Ramazzani i Sadik. Ara, evidentment, té més opcions, hi ha més alternatives. Bueno, veurem, demà pues, ja se pronunciarem al respecte, però ja dic, jo crec que sí que pot haver algun canvi, alguna novetat, i sobretot en la part central de la defensa, recuperant pues, la titularitat, jugadors com Xomert i Unai Núñez, que n'hi ha que dir que fins que se van lesionar també van rendir a un molt bon nivell.
2: Totalment. Jo trobo també, per l'altra banda, que l'Atlètic Club sí que va anar en tot, perquè sap que aquests tres punts en casa són fonamentals per a la lluita d'Europa. De fet, ahir feia un cridament a l'afició de que volen tornar a Europa, i l'Atlètic que no se va conformar ni molt menys en un puntet, però és el que té que fer també el València, que també és de lo seu en joc. Dos equips, encara que són coses diferents, tenen lo seu en joc, i dos equips que van anar a unyes i dents a pes tres punts.
1: Bueno, parlàvem de un partit especial, encara que no estarà Julen Aguirre Zabala, el porter basc cedit per l'Atleti de Bilbao. També va ser especial per a Unai Núñez, perquè Unai Núñez va eixir de l'Atleti de Bilbao, està cedit així pel Celta de Vigo, però bueno, ell torna a la seva casa, a Sant Mamés, i per a Unai Núñez pues va ser també un partit especial, Lucien.
2: A més, pensa que l'Atlètic Club, al tindre aquesta filosofia que te limita molt en quant a fitxatges, pues estos jugadors no se saben mai quan tornaran, quan no, i sinó que Unai Núñez segur que vol donar la seva millor versió, tenint en compte que està a préstec així en el València, voldrà donar la millor versió en front de la seva família, que segur que està allà en Sant Mamés, i ojalà la done, perquè això pues, certifica, garantitza que el seu millor rendiment afecte a nosaltres, a València.
1: Bueno, pues esta és l'última hora del València, que demà tornarà al treball, als entrenaments, així, a la ciutat esportiva de Paterna. Entrenaran demà, dissabte, i per la vesprada viatge cap a Bilbao. De l'Atleti de Bilbao ho hem comentat en la portada d'este informatiu. Allí estan calfant ja el partit del diumenge. De fet, ahir va haver una crida en les xarxes socials de l'Atleti de Bilbao per a que els seus aficionats anaren a Sant Mamés i convertiren pues que fora una caldera.
2: Si ja ho és de normal, imagina't si faig un cridament a l'afició. T'he de dir una cosa, Robi, i és que per afegir un poc d'optimisme, que no, confiar-nos, però un poc d'optimisme sí que és de veres, que la realitat és que no és l'Atlètic Club que era la temporada passada, és un Atlètic Club que, de fet, en quant al promig, pues promitja més gols en contra que a favor per partit. Crec que és una dada a tindre en compte, sobretot perquè al final és diferent anar a un Sant Mamés, que és un autèntic fortín, que com la temporada passada van perdre un partit, però este any, recordem, 6 partits han perdut en
1: Sant Mamés. És cert, i aquesta dada que estàs donant de Sant Mamés, el que passa és que ells venen de guanyar-li a l'Alavés i, bueno, el que hem comentat a la portada, tenen ja 44 punts i estan a 3 d'Europa, del sext classificat, que és el Celta de Vigo. I per això el missatge ahir de l'Atleti de Bilbao en les seues xarxes socials era molt clar. Queremos volver a Europa, que Sant Mamés sea una caldera el domingo. I això és el que ens va esperar el pròxim diumenge en Sant Mamés. Ja sabem que és un ambient fort, calent si cap a algo més, i ells, pues, ja dic, apurant les opcions que tenen per estar en Europa, que això el que hem comentat, també va dificultar més el partit per al València.
2: Sobretot, recordem, el Athletic Club i els seus aficionats que volen sumar els tres punts com siga, perquè després d'aquest partit tenen l'Espanyol, que és també un rival que se la juga, és un dels 8 equips que estan en la zona baixa, i Robi, el següent partit de Sant Mamés, després del València, és el Celta de Vigo, equip que ara mateix marca i s'alinea d'Europa, i sinó que no concebisc que l'Atlètic Club no vagi a per el 12-12 que li queda, perquè l'última jornada és un Madrid en, a domicili que haurà perdut la Lliga segurament, i sinó que l'Atlètic Club que va en totes a per aquestes últimes jornades.
1: Bueno, pues ya digo, eso es lo que le espera al Valencia el próximo diumenge al estadio de Sant Mamés davant l'Atleti de Bilbao, que también es cierto una cosa. Ells, pues bueno, han anunciat esta semana el nom del nou entrenador, l'alemany, de Terzic, ahir també la renovació de Gerai. Bueno, també poden estar pensant més en la pròxima temporada, però ja dic, ahir me va cridar molt l'atenció pues ese missatge que feia l'Atleti Bilbao en les seues xarxes socials fent ixa crida i dient que això encara no s'ha acabat, queden 4 partits i encara tenim l'opció d'estar lluitant per Europa. Ara després anirem a Bilbao, com us diem, avui volem parlar amb un exjugador del València i de l'Atleti de Bilbao, és Xavi Escurza, sap ben bé el que és jugar en els dos equips, per a que ens conte, bueno, pues si estan pensant més, ja dic, en Europa o en la pròxima temporada. Jo ja dic, crec que van a apurar les últimes opcions i espero un partit molt complicat i molt difícil. En quant a l'última hora de l'Atleti de Bilbao, Vicent, ets allí, estarem pendents de Yuri de Laporte, que van acabar en molèsties en el partit davant l'Alavés, però sembla que van estar recuperats i que Valverde va tindre a tots els jugadors disponibles.
2: En teoria apleguen, així una comiat de jornades que han tingut moltes baixes, perquè aquest és un dels factors perquè l'Atlètic Club no ha donat igual el rendiment que s'esperava en esta temporada 25-26, que ells durant molt de temps, de fet la de Nico Williams ha sigut la baixa més important durant tota la temporada, ara està recuperat, de fet va fer dos gols en l'últim partit, el bo de Nico Williams, que veurem també si aplega al Mundial, però llevant d'això, pues una Athletic Club que no espera a priori, a falta d'estos últims entrenaments baixes, a lo millor a Yuri Laporte en estos últimes sessions li bota alguna molèstia de les que arrastraven, i Robi, una cosa molt important és també el rival, l'Atlètic, que esperem en Sant Mamés, perquè parlàvem del 11 inicial del València, però és que el mig del camp va ser molt important perquè, sobretot el Sant Mamés en casa, té pues, a Sancet, Jaureguizar, Ruiz de Galarreta, juguen molt per dins, i ja que estan molt forts en el camp, i també, lo de si pensarien en la temporada que ve o no, jo crec, Robi, que en els despatxos és possible que ja pensin la temporada que ve, però en el camp, que és el que compta, estan molt pendents d'estar.
1: Estic d'acord, Vicent. Ja dic, no és el millor rival, ni el millor escenari, Sant Mamés, per tot el que estem contant i per tot també els precedents que sabem. Allí el València en Sant Mamés fa molt de temps, l'altre dia ho comentem, 7 anys que no guanya en Sant Mamés, des d'aquella temporada pues, 2019, va ser la temporada 2019,
2: setembre de 2019,
1: que guanyarem en gol de Txeriszek. Mira, si que això diu també la dificultat. L'any passat, de fet, perguérem. Fa dos temporades empatàrem. Ja dic que hem empatat més que hem guanyat en els últims anys, però bueno, tenim que afrontar el partit, el que hem dit, amb mentalitat guanyadora, ser ambiciosos, assegurar quant abans aquests 42 punts, que no va ser l'altre dia davant l'Atleti de Madrid, n'hi ha que passar pàgina, alçar-se i reaccionar quant abans. El repte és exigent, difícil, però això té que ser la màxima València.
2: De fet, és tan difícil que, per a que me fum una idea, històricament, aixina com en Mestalla, el balanç és molt favorable per al València Club de Futbol, l'Atlètic Club, així, fora de Sant Mamés, en Mestalla, no té bons números, però és que el València, en Sant Mamés, tampoc té els millors números, perquè en 90 partits són 17 victòries, 22 empats i 51 derrotes de l'equip allí, però és que jo ho dic això perquè per a mi també és una motivació poder donar la volta a aquesta estadística.
1: Pues així ja té que afrontar el València la primera gran final que té en esta lluita per la permanència en estos últims quatre partits de la Lliga que li queden, que nosaltres ho estem comentant, quant abans millor, però no arribar més apurats, més necessitats del que ja estem a este final de temporada. I estos dies hem parlat amb grans jugadors del València, que saben també, alguns d'ells, el que és estar en situacions difícils, com ahir va ser Miguel Tendillo, el nostre ambaixador, o Pep Claramunt, que l'altre dia també va rebre aquest homenatge especial de l'estadi de Mestalla, i ells també ho tenen molt clar. No va poder ser davant l'Atleti de Madrid, i no n'hi ha que pensar només en els partits de Mestalla, que li queden al València, Rayo Vallecano i l'últim partit de Lliga, davant el Barça. No, quant abans millor. I si pot ser a Bilbao, millor que millor.
3: I quan tant se pugui treure a algun punt, pues millor. Perquè després deixar-se les coses pel final és molt fotut. I després que nosaltres dependem de nosaltres mateixa. O sigui, que si nosaltres en Bilbao anem i se tragui el partit, pues oye, pega un descanso el equipo, la afició i tots.
4: Hi ha que estar pensant de que quan tant l'equip estiga fora d'aquest perill que és immediat, que està damunt, però hi ha que eixir d'ell el abans possible, i això és el que hi ha que pensar, que si se pot fer ja este dijous, o sea, esta setmana en Bilbao, no esperar al partit del Rayo Vallecano en casa. O sea, lo antes hay que solucionar la papeleta, y cuanto antes se solucione, todo el mundo estará más tranquilo.
1: Pues paraula de Pep Claramunt i de Miguel Tendillo. Que aixina siga, i que el València este diumenge, ojalá, pues pugui aconseguir ixa victòria i estar pues més tranquil de cara a lo que serà els tres últims partits que li restaran. Dijous de la setmana que ve en Mestalla davant el Rayo Vallecano, a Noeta davant la Real Societat, i l'últim partit de Lliga davant el Futbol Club Barcelona.
2: Quant antes se sumen esos 5 punts mínim que se van sumar en la primera volta davant Atlètic, Rayo, Real Societat i Barça, pues molt millor, Robi, perquè si tu, per exemple, guanyes en Sant Mamés, ja te'n vas a esos 40 i pico punts, que al final, dic 40 i pico perquè no se sap on se va a certificar la permanència.
1: Jo crec que en els 42...
2: Sí, pues lo que treien.
1: Perquè també, per lo que hem dit, perquè n'hi ha molts

0: Diu, per Clamont, estarà ahí per ajudar a l'equip. Anem a deixar per uns minuts, encara que després tornarem a parlar d'este partit de l'Atleti Bilbao-València d'este diumenge, perquè tenim que contar, Vicent, que les obres del nou Mestalla continuen avançant i a bon ritme, i que, bueno, que ja sé, el que passe per l'avinguda de les Corts Valencianes ja pot veure com el nou Mestalla va agarrant forma, ja s'estan, pues, pràcticament estan tots els pilars pràcticament ficats, i ara conta-nos, perquè ara s'estan instal·lant els andamis per al muntatge dels cables, que serà previ a lo que és l'estructura de la gran coberta, no?
1: Correcte, cada vegada estem més prop, ahir com vegem en la imatge, de tindre aquesta gran coberta de Mestalla, pues, lo que dèiem, instal·la els andamis auxiliars per al muntatge dels del cablejat, previ a l'alçat de l'estructura de la gran coberta, pues avança a bon ritme ixe muntatge important de l'estructura, que cobrirà fins a uns 70.044 seients en el nou Mestalla a partir del estiu del 27, la que serà la nostra casa, la nova casa del valencianisme. I és que també s'està avançant en la execució de la fachada i en les torres de l'escala, és a dir, col·locades les quatre en la zona nord i en el lateral est.
0: Bueno, pues, els que estigueu veient-nos en este informatiu per l'app i per la web del València, pues ahí esteu veient les imatges del nou Mestalla, com estan avançant les obres per dins i per fora. En la instal·lació, pues, ja dit, també se poden veure les escales que, bueno, que duran, pues, a l'estadi. S'està treballant en la façana, com serà també aquesta façana, ja se pot veure. O sigui, serà una realitat, la nova casa de tots els valencianistes, el nou Mestalla.
1: I el muntatge dels anells de compressió, molt importants, ja està executat, junt als demés pilars.
0: Bueno, pues anem a continuar en este informatiu del València, contant-te més coses de l'actualitat valencianista.
2: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del València.
3: Després de caure, ens tornem a alçar. Amb més força, amb més energia. I ara toca fer-ho amb decisió. Este diumenge, al nou Sant Mamés, i per VCF Media Radio, l'app i el web, Athletic Club València. Els Lions busquen arribar a Europa, però el València es podria posar a només 2 punts d'ells. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Athletic Club València, este diumenge, a la Ràdio del Sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia, Amunt TM.
4: ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Comuniones Valencia Club de Fútbol 2026. Los primeros 50 niños y niñas que realicen su lista de comunión en las tiendas del Valencia Club de Fútbol vivirán una experiencia increíble en el césped de Mestalla. ¿En qué consiste?

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dóna Vida, esta secció que tenim així a VCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, un premi, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada hem vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% està en primeig. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: ¿Qué es la obesidad y cómo la definimos en niños y adolescentes?
3: La obesidad podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per lo tant...
0: El millor de VCF Media.
5: Lo de los estudios yo pienso que siempre se ha inculcado, ¿eh? Lo que pasa es que antes sí que es verdad que antes veías a un compañero, en la época que yo estaba, que yo con 17, 18 años, yo acabé tercero de BUP, no llegué a hacer COU, pero después sí que es verdad que es complicado alternarlo. Pero yo me acuerdo que cuando venía uno con algún libro, los compañeros más veteranos le decían, adiós ministro, o sea que no estaba muy bien visto. No estaba muy bien visto antes.
6: No, pero no hubiera estado mal. No hubiera estado mal que hubiéramos tenido...
5: Sí, asesoramiento
6: un poquito. Gente que nos hubiera... que hubiera sido un poco más pesada con nosotros y decirnos, chavales, que detrás de esto y después de esto hay más vida, hay que estar preparada para esa vida diferente. Y la verdad que son poquitos. Yo conozco poquitos casos que siendo jugadores de fútbol se han podido sacar una carrera universitaria, pero... Ole sus narices porque es así. Tienes tiempo suficiente para prepararte para esa segunda vida. Es muy difícil. Pero...
5: Aquí hay gente de los críos que van a colegios y todo, pero tienes que estar muy encima de ellos. O despistan porque no es fácil. Y se despistan mucho porque se centran más en el fútbol que en los estudios. O sea, que tiene mucha gente que les inculca cosas, pero después, como las decisiones de ellos no lo ven tan claro. Y no les es fácil.
6: Pero yo veo bien que sigan insistiendo tanto en el tema de la formación como persona, aparte de como futbolista. Porque la de futbolista ya la tienes, pero la persona tienes que ir recordándosela, insistiendo, siendo un pesado, para que según vayan pasando los años no olviden que esa imagen que se tiene del futbolista cateto de toda la vida, que desaparezca por completo, ¿no? Yo es algo de lo que valoro, de lo que se hace aquí en la Ciudad Deportiva, que es compaginar los valores personales, sí, y preocuparse por la educación de los chiquillos, amén de después, lógicamente, de disfrutarlo y crearlo o ir formándolo como jugador de fútbol. Es indispensable, es fundamental.

0: el millor de VCF Media.
1: Avui vos anem a donar una classe de valencià per a celebrar el dia de la llengua materna.
2: Teniu que estar atents, que el que pitjor ho faci pagarà una paella.
3: Mel de romer significa algo que eix perfecte o que està molt bé, com per exemple una xua bonica que acaba en gol seria una xua mel de romer, o quan una paella està molt bona se diu xa, esta paella és mel de romer.
1: Ara vosaltres tenim que pronunciar mel de romer.
4: Mel de romer.
1: Per a tu?
5: Mel de romer.
3: Molt bé, xiquets.
4: Molt bé.
2: Tota pedra fa paret significa que qualsevol detall suma per a aconseguir un objectiu, per a guanyar un partit.
1: Gràcies, tot, Andrés.
4: Tota pedra fa paret.
3: Tota pedra fa paret.
1: Molt bé.
2: Guanyar, guanyar i guanyar significa aconseguir la victòria cada vegada que juguem un partit. El que volem és guanyar i guanyar, i és el que ens demana Rovira en la ràdio oficial del club sempre abans d'un partit.
4: Guanyar, guanyar i guanyar.
1: A tu?
5: Guanyar, guanyar i guanyar.
3: Com ha de ser?
5: Guanyar, guanyar.
1: Guanyar,
5: guanyar, guanyar i guanyar.
2: Te amo, tío. No. Es del meu poble, eh? Parece que siga del meu poble. A la taula i al llit, el primer crit significa que quan ens criden i el dinar està en taula, o el sopar, n'hi ha que anar en seguida, no n'hi ha que fer esperar. I per a dormir també, quan ens diuen que n'hi ha que anar a dormir, pues en seguida a dormir.
1: Ara pues toca pronunciar-la.
4: A la taula i al llit.
1: Al llit.
4: Al llit. Al primer crit.
1: Perfecte.
5: A la taula i al llit, al primer crit.
3: Molt bé.
1: Perfecte, valenciano parlant.
2: Sou uns valencians espectaculars ja, eh? Adoptats, total.
4: Espereu, esta me la set.
3: Molt bona. Bona. Això sí que bona frase.
0: El millor de VCF Media. VCF Media Radio. La ràdio del sentiment. Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del Valencia Club de Fútbol. I després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
6: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
7: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
8: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
9: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
10: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir d'ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de l'Acadèmia.
11: I el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
12: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.

VCF Media Radio, 87.6 i 92.6 FM. 100 quilòmetres per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio des de divendres 8 de maig, ja a les portes d'un cap de setmana i d'un important partit, el que li espera el València el pròxim diumenge a l'estadi de Sant Mamés, 4:15 de la vesprada davant l'Atleti de Bilbao. Ho venim comentant, per al València és la primera gran final que li espera en aquesta lluita per la permanència en estos últims 4 partits de Lliga. El València té 39 punts, està a 3 punts per dalt del descens i té que anar a Bilbao pues, a tractar d'aconseguir la victòria, de guanyar per a sumar quant abans aquests 42 punts que et poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual, i si no poguera ser, almenys pues, traure algo positiu de la catedral de Sant Mamés per a no arribar pues, més apurats i més necessitats del que estem al que serà el pròxim partit que li esperarà al València la pròxima setmana, jornada intersemanal davant el Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano que ahir se va classificar per a la final de la Conference per primera volta en la seva història i que això també pot fer que vinga a Mestalla més tranquil, més relaxat. Però lo primer és lo primer i demà toca el diumenge, toca eixe partit al València davant l'Atleti i llavors a Sant Mamés, que no va ser un partit fàcil. L'Atleti de Bilbao encara té opcions per jugar a competició europea. Està a 3 punts, té 44 punts, està a 3 punts de la sexta plaça del Celta de Vigo i ells pues, afronten eixe partit com ja apurant aquestes opcions, l'últim tren per estar en Europa la pròxima temporada, després d'una temporada que per a ells ha sigut molt irregular, però que encara, després de la victòria davant l'Alavés, els ha col·locat en aquesta posició de poder lluitar encara per Europa, estant a 3 punts de la sexta plaça del Celta de Vigo. I si això sumem que l'estadi de Sant Mamés a València se li resisteix molt, perquè fa molt de temps que no guanya allí el València, pues encara és un afegit més dins de lo complicat que va ser ixe partit per al València. Però també ho hem comentat i hem escoltat a diferents protagonistes al llarg de la setmana. El València té que anar pues, en la màxima convicció, amb ambició, amb ixa necessitat de sumar quant abans ixos 3 punts, ixa victòria que li doni la tranquil·litat, com hem dit, la virtual permanència, i bueno, aixina té que afrontar el partit. Bueno, pues ara ho comentem tot i també vos contem l'última hora de l'entrenament del València, que avui ha continuat preparant ixe partit davant l'Atleti de Bilbao. Però també tenim més en este cap de setmana que tenim per davant, perquè el València femení afronta el partit d'anada de les semifinals del playoff d'ascens. Jugarà diumenge ixe partit d'anada davant el Fundación Albacete. L'objectiu de les de Miquel Crespo, tornar a l'èlit del futbol femení. Però este és el primer pas que tenen que donar en esta eliminatòria de semifinals, que serà doble partit. L'anada, com dim, el diumenge al Albacete i la tornada, així, al Antonio Puchades. Però és que també este cap de setmana, així, en la ciutat esportiva de Paterna, parlant del València femení, el filial del femení també pot aconseguir l'ascens a segona federació després pues, de la golejada que van aconseguir pues, aquest equip filial del València femení que sempre va tindre en el seu record, i este ascens també anirà per Fernando Martín. Ho poden certificar este cap de setmana. I el juvenil de l'acadèmia, que també este cap de setmana, així, en el Antonio Puchades, a les 12 del matí afronten el partit d'anada dels quarts de final de la Copa de Campions davant el Granada. Volen llevar-se els de Uge Rivera i sa espineta clavada de la temporada passada on van ser subcampions i enguany volen campionar. Bueno, pues tot això és el que tenim per davant per a contar-vos en este informatiu del València. Vicent Burguete, què tal?
2: Bona vesprada, Robi, com estem? Setmana dureta, com has dit, dureta i exigent, però bueno, potser el diumenge nit vos contem que ha sigut un gran cap de setmana si tots els equips que has mencionat aconseguissin guanyar.
1: Ara després ampliarem i ens contaràs, però tenim el València femení en Albacete, volem tornar a l'eli del futbol femení, el femení B, en el record sempre de Fernando Martín, per a certificar l'ascens a segona federació. El juvenil, estaràs tu ahí per a contar-nos el partit el diumenge. És un bon cap de setmana i fem ixa crida també als aficionats que vinguen així a la ciutat esportiva de Paterna, el que puga i el que buiga, però falta fa també perquè jo crec que van a veure molts bons partits.
2: Home, i tant, 11 i mitja ixe femení B, així en el camp 4 de Paterna, i també, pues, a les 12, el juvenil de Uge Rivera, que està en la Copa de Campions, juga, recordem, front a un debutant en la categoria, Granada, però no hi ha que confiar-se perquè ixe mateix equip, la cantera andalusa, la cantera nazarí, és el que t'elimina l'any passat en penaltis en Copa del Juvenil.
1: Bueno, i després, a les 4 i quart, en Sant Mamés, ixe Atleti de Bilbao, València, on l'equip ha tornat avui als entrenaments per a continuar preparant aquest partit i tenint novetats, perquè Lucas Beltrán, que ha estat tota la setmana entrenant-se al marge, avui ha fet ja una part de l'entrenament amb el grup. Conta-nos.
2: Correcte, pareixia que havia estat tota la setmana entre coton pèl, però en bueno, una de les últimes sessions d'entrenament prèvies a l'Atlètic Club de Bilbao, de fet l'última, pues ha reaparegut, ha estat una part de l'entrenament en l'equip, així que veurem si l'argentí pot ser una variant més, perquè recordem, més a més, se ve un partit molt de duelos, i Lucas Beltrán, altra cosa no sé, però guanyar duels fa molt.
1: Lucas Beltrán, que va ser baixa en el partit davant l'Atleti de Madrid, i no haurà que esperar a aquest últim entrenament de demà per a decidir, encara que sembla un poc difícil, que només en un entrenament puga estar en la convocatòria, però
2: és complicat, sí.
1: Esperarem a demà, a aquesta última sessió preparatòria que té l'equip així en la ciutat esportiva de Paterna, per veure l'estat físic de Lucas Beltrán.
2: Tenint en compte els escenaris, el context, la taula de classificació, igual compensa més que no force davant d'una possible recaiguda, i sí que estiga a veure si pot aplegar a Mestalla el pròxim dijous, però per ara, com diguem, les mirades posades en el diumenge 4 i quart en Sant Mamés.
1: I després ho venim dient també que Julen Aguirre-Zabala, el porter del València, era un dels lesionats de llarga durada, pues està ja en la fase final de la seva recuperació. Avui també pues ha continuat entrenant-se amb el grup i bueno, pues com diem, ara ja tindrà que ser el míster el que decidisca per a quan, si està encara, si està ja disponible per entrar en la convocatòria, en un partit que per a ell pues és especial, perquè és tornar a Sant Mamés, tornar davant l'Atleti de Bilbao, però també tenim que tindre en compte que ha sigut una lesió de llarga durada, la que ha patit pues Julen Aguirre-Zabala, i que sí, encara que ja està fent posició d'entrenaments parcials amb el grup, pues la decisió final la tindrà que prendre el míster, i esperarem també.
2: També, com vegem en les imatges ara mateix, pues, òbviament, hi ha hagut jugadors del València més tallat. Recordem que el filial ha acabat ja la seva temporada, i sinó que ara sí que sí, tots els jugadors d'Òscar Sánchez, després d'aquesta permanència en segona RFF, estan a la disposició de Corberà.
1: Bueno, pues, ixa ha sigut l'última hora en quant a l'entrenament d'este matí del València de cara a ixa partida davant l'Atleti Bilbao. Demà, última sessió, i ahir ja se decidirà si està Lucas Beltrán o no. Veurem també Julen Aguirre-Zabala i la roda de premsa del míster, prevista demà a la una i mitja, sobre la una i mitja del migdia, que com sempre podràs veure així en la app, en la web, en el canal de YouTube del València, i escoltar-la com sempre per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores, i la roda de premsa, com tots els dies, podeu veure i escoltar este informatiu del València. Estem ja en la prèvia del partit del València. Vicent, respecte a l'equip titular que pot alinear el míster el pròxim diumenge en Sant Mamés. Hem vingut dient que poden haver canvis, novetats, sobretot en la defensa, ja disponibles Erai Xomert i Unai Núñez, recuperats ja de les seues lesions. Erai Xomert encara no ha reaparegut, però sí que ho va fer pues, Unai Núñez, que va tindre minuts en la part final del partit davant el Girona. Veurem de cara al diumenge si poden ser les novetats en eixa part central de la defensa.
2: Pues jo, fixa't, Robi, tinc dubtes de que Corberà em vaig a forçar els dos tenint a Tàrrega, més que res perquè si fiques a dos titulars i els dos recauen, sí que per a esta recta final de temporada ho tens molt complicat. Aixina que, si vols, anem en el meu 11 i t'ho quantis ràpid, Robi.
1: Anem allà.
2: Pues en porteria Dmitrievski, carril dret per a Renzo Sarabia. En la defensa jo he apostat, Robi, per Unai Núñez, que a veure si ja surt en esa famosa ley de l'ex veu porteria.
1: Sí, perquè és un partit especial també per a Unai Núñez, que torna a Sant Mamés, els seus orígens estan ahí en l'Atleti de Bilbao, recordem que està cedit pel Celta Vigo, però ell, evidentment, va eixir de Lezama i va jugar en l'Atleti Bilbao.
2: Va debutar fa 10 anys en Sant Mamés, en l'Atleti Club, i a més, Robi, que sempre és un plus estar jugant en casa, front al teu equip, i acompanyant-lo, jo crec que estarà César Tàrrega, i en el carril esquerre, el capità, José Luis Gallà. En la medular, jo crec que així sí que hem de parar un poquet més d'atenció, perquè tenint en compte el mig del camp de l'Atleti Club, en ese, segurament siga pues, Jaureguizar, Ruiz de Galarreta i Sancet en la mitja punta, però encara falta saber si Rego, també que és un migcampista físic, entrarà. Jo crec que s'apostarà més per un mig del camp físic, Robi, així que jo crec que estaran Ugrin i Chiguido, i en les bandes Rioja i Ramazzani. I dalt, jo crec que l'artilleria serà Umar Sadik i Hugo Duro, que ja sap el que és marcar en Sant Mamés, de fet, dos gols i una assistència en el visit de seues a Sant Mamés.
1: La teva aposta és jugar en dos davanters en Sant Mamés, per lo que estem dient, perquè n'hi ha que anar a guanyar per la victòria i per aconseguir quant abans aixòs 42 punts. Veurem. Jo, ja dic, els canvis es veig en la part central de la defensa. Davant ho veig, jo crec que tot igual respecte a aquest equip que va jugar davant l'Atleti de Madrid, en Ramazzani, en Urinic, en Guido i Javi Guerra, en Luis Rioja, Sadik, bueno, sí, també l'opció de Hugo Duro, però bueno, veurem.
2: Jo crec que, a veure, sí que és de veres que no descarte, que atenció, que se jugue en tres migcampistes, en Pepelu, Guido i Ugrinic, perquè crec que també Javi Guerra pot aportar molt d'aire fresc, molta frescura quan faci falta en la segona part en Sant Mamés. Jo crec que el partit se pot fer llarg, Robi, perquè tenint en compte, recordem que l'Atlètic Club té a tots els jugadors a la seva disposició, no tenen baixes després d'una temporada marcada per l'infermeria, pues apleguen este partit justament, Robi, sense cap lesió. Aixina que crec que també és molt important els jugadors que van entrar des de la banqueta, perquè bueno, recordem que no sempre juguen els millors.
1: Bueno, pues veurem, això con Soler dit sempre, això és parlar per no callar, perquè
2: feina de Corberà.
1: Després, evidentment, jo crec que quasi en tota la temporada hem endivinat poc els 11 en la nostra prèvia, en les nostres prèvies dels partits. Però veurem el que passa. El diumenge estarem a Sant Mamés, com sempre, i des d'allà, una hora abans, vos contarem aquest partit entre l'Atleti Bilbao i el València. Del València, en quant a l'entrenament, poca cosa més, no? Res més.
2: Sí, exacte, pues lo que hem comentat.
1: Molta presència avui de jugadors del Mestalla, que ja ha acabat pues, la temporada. Els que no van a jugar en el juvenil, pues vull que han fet un poc de sparring, podien dir, amb el primer equip.
2: Sí, sí, totalment, vamos, sparring en tota regla, perquè també pues, recordem que els jugadors del filial sempre és un plus, estan en el primer equip, sempre volen impressionar, sempre poden donar una marxa més, de fet, pues, bueno, m'agradaria no dir això i no recordar-ho, però el propi Atlètic de Madrid, l'últim rival del València, en Mestalla, se va veure com els jugadors de la unitat BOC pues al final donen una marxa més.
1: Bueno, pues esta és l'última hora del València, que com hem dit, demà encara farà l'última sessió preparatòria, la roda de premsa del míster, i per la desprada viatge cap a Bilbao. Després anirem a la capital del Botxo, per a conèixer l'última hora de l'Atleti de Bilbao, però s'has dit que el Xingurri Valverde té a tots els jugadors disponibles. Sí que n'hi havia alguns jugadors en molestes pel partit davant l'Alavés, però bueno, estan tots de cara al partit de té a tots jugadors de cara al partit del diumenge.
2: Robi, no hi ha molestes que valguen. Pareix que tant Laporte com Yuri, que són els dos jugadors que estaven en ese dubte, no?, de aplegar al partit del València, van a estar. Per a l'Elite Club este partit és molt important, que ningú pense que perquè estan salvats van a baixar els braços, perquè és totalment al contrari. Recordem que ara mateix tenen els mateixos punts que el Getafe, que és equip d'Europa League, 44 punts, solament que tenen el gol averats perdut contra els madrilenys, però l'Atlètic Club, no, que ja diguem, se pot clavar de pleno en la Europa League.
1: No, si ells després de la victòria davant l'Alavés, totes les declaracions postpartit t'han dirigit, bueno, pues ja estem salvats, tenim 44 punts, per què no anar a per Europa? Estan a 3 punts de la sexta plaça, o sea que tenen totes les opcions pues de lluitar en este final de temporada. És cert també que hem conegut esta setmana que l'Atleti de Bilbao feia oficial pues al nou entrenador, Edin Terzic, bueno, pues després de la marxa del Xingurri Valverde, feia també el club ixa crida a que l'aficionat anara a Sant Mamés, per a que no sol fer-ho habitual, l'Atlètic de Bilbao, per això dic jo que no sé si ixa crida és perquè a dir que no n'hi ha encara que relaxar-se, ni molt menys, ni baixar els braços, que encara ens queda lluitar per Europa. Després li preguntarem al company del Desmarque Vizcaya, Sis Martín, què pensa de tot això.
2: Un apunt, solament recordem que després del partit del Rayo Vallecano ahir en Estrasburgo s'assegurava la cinquena plaça a Espanya en la Champions League, és a dir, Robi, que ahir no, però ara mateix el Getafe és d'Europa League, perquè quedarien les cinc primeres places en Champions League i la sisena i la setena, Celta i Getafe, ara mateix estarien en Europa. És a dir, que com hem dit, Atlètic, si per exemple suma un punt contra València i Getafe perd el seu partit, pues el conjunt de basc, que ja estaria ahí en places d'Europa, i també és molt important este partit i el següent en Sant Mamés per a ells, perquè imagine que el Xingurri Valverde se voldrà despedir després d'aquests 4 anys històrics quasi en Atlètic de la millor forma possible.
1: Fàcil no va ser, ja ho hem dit i ho estem comentant estos dies, ho recordem en la portada d'este informatiu, perquè per tot el que estem comentant, perquè ells, jo crec que aquestes opcions per Europa les van apurar fins al final. Ja sabem Sant Mamés el que apreta, que és un estadi pues, en un gran ambient. A nosaltres també se'n resisteix i molt pues, Sant Mamés, perquè l'altre dia ho recordem, allí fa 7 temporades que el València no pot guanyar a l'Atleti de Bilbao, temporada 18-19. 0-1 en el gol de Cheryshev. Mira, si han passat coses, pues des de 7 anys no podem guanyar en l'estadi de Sant Mamés. I ahir van tindre a un dels nostres protagonistes d'esta setmana, Xavi Escurza, l'exjugador del València i també de l'Atleti Bilbao, que coneix i molt bé com són estos partits, coneix també el València, l'Atleti de Bilbao, i ens parlava de tot això, no? De que no va ser un partit fàcil, però també sap que el València en Sant Mamés ha fet bons partits.
3: Este partido es duro, pero bueno, el València también ha hecho grandes partidos aquí en Sant Mamés y por qué no lo puede hacer ahora, ¿no? Como te digo, el Atleti sí que parece que le ha dado la vuelta, pero también está haciendo una temporada bastante irregular, entonces en ese sentido el partido puede pasar de todo. Sí que es cierto que parece que han vuelto a coger el punto y parece que han recuperado la mejor versión, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Y como te digo, pues históricamente también el Valencia Sant Mamés pues ha hecho grandes partidos, han sido partidos de mucha emoción, de goles, de fútbol, y se puede dar ese partido, o sea que cualquier cosa puede pasar. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que vendrán con toda la ilusión de sacar los tres. We'll be right back.
1: I tant, que anirem en eixa il·lusió, les ganes i el convenciment de poder aconseguir la victòria, d'aconseguir els 3 punts, ojalà, que ens donen pues, eixos 42, que ens donen pues, la tranquil·litat. I si no, pues, tractar de rascar pues, algun punt, traure algo positiu de la catedral, per lo que estem dient, però no arribar més apurat, més necessitat i amb més problemes de cara a lo que seria el partit ja següent, del pròxim dijous, jornada intersemanal en Mestalla, davant el Rayo Vallecano.
2: I hay que sumar com siga en Sant Mamés perquè tres punts allí pues, te garantirien pràcticament la permanència en primera divisió a falta de tres jornades, però bueno, un empat també tindries a 40 punts, igual sí que rasques esos tres punts en Mestalla front a un Rayo Vallecano que a lo millor ve més pensant en la final de Conference League, en la seua primera final, ja en europea, Robi, sinó nacional, perquè també tampoc havia jugat cap final de Copa del Rei en Rayo Vallecano, és la seua primera final en la història, i això pot condicionar a la partida de Mestalla, perquè Íñigo Pérez no voldrà perdre efectius. Així que, com diguem, el València que té que sumar com siga en Sant Mamés, perquè aixina tot el que sumes en Mestalla pues, t'ajuda molt més per a...
1: Quant abans millor, i ojalà puga ser en Sant Mamés, reconeguent tot el que hem dit, que no és el millor rival, per lo que estem dient, ni el millor escenari. Però n'hi ha que anar en eixa mentalitat, en eixa ambició i en eixes ganes.
2: Tu penses, Robi, per fer un balanç general, perquè estem donant moltes pinzellades, vas a un Sant Mamés en el que històricament de 90 partits has guanyat 17, has empatat 22 i has perdut 51 vegades en Sant Mamés, és a dir, més de la meitat. També t'afrontes a un Athletic Club que està en la lluita per Europa i en tots els jugadors disponibles. I a banda, un Txingurri, un Ernesto Valverde, que se voldrà, vamos, acomiadar de tota la seva afició per la porta gran, però això és futbol, són 90 minuts i al final els que juguen bueno, són els jugadors.
1: Ara, com sigui, anem a estar en Bilbao, que s'ho conte, que ens diga com està la cosa per allà, el nostre company Assís Martín del Desmarque Vizcaya. Nosaltres el que hem dit, a tractar de guanyar, aconseguir la victòria en esta jornada... Que ojo, n'hi ha enfrontaments entre rivals directes, n'hi ha 8 equips, ja ho hem comentat també, 8 equips immersos en la lluita per la permanència separats per un màxim de 3 punts, que és el marge que té el València, però són 8 equips. I en esta jornada n'hi ha enfrontaments directes, a més la jornada comença ja esta nit en un Llevant-Osasuna que per a l'equip blaugrana pues, se juga absolutament... Tot, és guanyar o morir, eh?
2: L'equip granota que juga avui a les 9 com veiem en batalla, tot o nada, però el dia decisiu per al València és demà. Bueno, òbviament el diumenge perquè juguen,
1: demà
2: però...
1: Demà mirant a rivals.
2: Exacte, demà el dia d'analitzar i de traure cabales és demà perquè, com veiem, a les 14 hores en el Martínez Valero, Elx contra l'Aves, un partit a foc perquè l'Elx ara mateix està en 38 punts, a l'Aves és el que marca Issa Barrera de descens en 36, i després d'això, Robi, no t'alces del sofà perquè a les 4 i quart, encara que tu te pillarà viatjant a Bilbao, ja tens faena, Sevilla, Espanyol, a les 4 i quart en el Pizjuán, un Sevilla que ve de guanyar, un Espanyol que encara no sap lo que és la victòria en tot l'any en 2026 i un Espanyol que té 39 punts, els mateixos que el València i el Sevilla 37.
1: Bueno, pues això és el que tenim per davant en esta jornada, en aquests enfrontaments davant rivals directes, que vale, el Sevilla Espanyol, ojo a aquest partit o a l'Elche a la vez, ahí se van a deixar punts i això nosaltres també tenim que aprofitar-ho. Bueno, pues ja dic, estarem pendents, però el que hem comentat, Vicent, n'hi ha que anar en eixa ambició de poder aconseguir la victòria.
2: I poc se parla d'un partit que no he
1: perquè,
2: ficat...
1: A més, és que anem a afrontar el partit davant la Liga sabent el que han fet els rivals directes.
2: Això és un plus, sempre és un plus. Aleshores, el que hem de fer també és, Robi, que no s'ha parlat de fet en cap puesto, però tenim que mirar també, parar un poquet l'atenció, és ICE Mallorca-Villarreal d'antes del abans que el València, sí. Perquè a les dos juga el Mallorca en Sormois, en la seva afició, però és que juga contra un Villarreal que ja està classificat a Champions League, és a dir, no sé si forçarà la maquinària dels titulars.
1: El València va a jugar el seu partit sabent el que han fet tots els rivals directes, a excepció del Girona, que jugarà dilluns contra el Rayo, o sea que, pues bueno, Veurem.
2: Jo això sempre el veig, Robi, com un avantatge. Perquè una cosa és, jo igual guanye, però...

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio des de divendres 8 de maig, ja a les portes d'un cap de setmana i d'un important partit, el que li espera el València el pròxim diumenge a l'estadi de Sant Mamés, 4 i quart de la vesprada davant l'Atleti de Bilbao. Ho venim comentant, per al València és la primera gran final que li espera en aquesta lluita per la permanència en estos últims 4 partits de Lliga. El València té 39 punts, està a 3 punts per dalt del descens i té que anar a Bilbao pues, a tractar d'aconseguir la victòria, de guanyar per a sumar quant abans aquests 42 punts que et poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual, i si no poguera ser, almenys pues, traure algo positiu de la catedral de Sant Mamés per a no arribar pues, més apurats i més necessitats del que estem al que serà el pròxim partit que li esperarà al València la pròxima setmana, jornada intersemanal davant el Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano que ahir se va classificar per a la final de la Conference per primera volta en la seva història i que això també pot fer que vinga a Mestalla més tranquil, més relaxat. Però lo primer és lo primer i demà toca el diumenge, toca eixe partit al València davant l'Atleti i llavors a Sant Mamés, que no va ser un partit fàcil. L'Atleti de Bilbao encara té opcions per jugar a competició europea. Està a 3 punts, té 44 punts, està a 3 punts de la sexta plaça del Celta de Vigo i ells pues, afronten eixe partit com ja apurant aquestes opcions, l'últim tren per estar en Europa la pròxima temporada, després d'una temporada que per a ells ha sigut molt irregular, però que encara, després de la victòria davant l'Alavés, els ha col·locat en aquesta posició de poder lluitar encara per Europa, estant a 3 punts de la sexta plaça del Celta de Vigo. I si a això sumem que l'estadi de Sant Mamés a València se li resisteix molt, perquè fa molt de temps que no guanya allí el València, pues encara és un afegit més dins de lo complicat que va ser ixe partit per al València. Però també ho hem comentat i hem escoltat a diferents protagonistes al llarg de la setmana. El València té que anar pues, en la màxima convicció, amb ambició, amb ixa necessitat de sumar quant abans ixos 3 punts, ixa victòria que li doni la tranquil·litat, com hem dit, la virtual permanència, i bueno, aixina té que afrontar el partit. Bueno, pues ara ho comentem tot i també vos contem l'última hora de l'entrenament del València, que avui ha continuat preparant ixe partit davant l'Atleti de Bilbao. Però també tenim més en este cap de setmana que tenim per davant, perquè el València femení afronta el partit d'anada de les semifinals del playoff d'ascens. Jugarà diumenge ixe partit d'anada davant el Fundación Albacete. L'objectiu de les de Miquel Crespo, tornar a l'èlit del futbol femení. Però este és el primer pas que tenen que donar en esta eliminatòria de semifinals, que serà doble partit. L'anada, com dim, el diumenge al Albacete i la tornada, així, al Antonio Puchades. Però és que també este cap de setmana, així, en la ciutat esportiva de Paterna, parlant del València femení, el filial del femení també pot aconseguir l'ascens a segona federació després pues, de la golejada que van aconseguir pues, aquest equip filial del València femení que sempre va tindre en el seu record, i este ascens també anirà per Fernando Martín. Ho poden certificar este cap de setmana. I el juvenil de l'acadèmia, que també este cap de setmana, així, en el Antonio Puchades, a les 12 del matí, afronten el partit anada dels quarts de final de la Copa de Campions davant el Granada. Volen llevar-se els de Uge Rivera i sa espineta clavada de la temporada passada on van ser subcampions i enguany volen campionar. Bueno, pues tot això és el que tenim per davant per a contar-vos en este informatiu del València. Vicent Burguete, què tal?
2: Bona vesprada, Robi, com estem? Setmana dureta, com has dit, dureta i exigent, però bueno, potser el diumenge nit vos contem que ha sigut un gran cap de setmana si tots els equips que has mencionat aconseguissin guanyar.
1: Ara després ampliarem i ens contaràs, però tenim el València femení en Albacete, volem tornar a l'elit del futbol femení, el femení B, en el record sempre de Fernando Martín, per a certificar l'ascens a segona federació. El juvenil, estaràs tu ahí per a contar-nos el partit el diumenge. És un bon cap de setmana i fem ixa crida també als aficionats que vinguen ací a la ciutat esportiva de Paterna, el que puga i el que vulga, però falta fa també perquè jo crec que van a veure molts bons partits.
2: Home, i tant, 11 i mitja i se femení B ací en el camp 4 de Paterna, i també pues, a les 12 el juvenil de Uge Rivera, que està en la Copa de Campions, juga, recordem, front a un debutant en la categoria, Granada, però no hi ha que confiar-se perquè i se mateix equip, la cantera andalusa, la cantera nazarí, és el que t'elimina l'any passat en penaltis en Copa del Juvenil.
1: Bueno, i després a les 4 i quart en Sant Mamés i se Atleti de Bilbao València, on l'equip ha tornat avui als entrenaments per a continuar preparant aquest partit i tenint novetats, perquè Lucas Beltrán, que ha estat tota la setmana entrenant-se al marge, avui ha fet ja una part de l'entrenament amb el grup. Conta-nos.
2: Correcte, pareixia que havia estat tota la setmana entre Cotton Pell, però en bueno, una de les últimes sessions d'entrenament prèvies a l'Atlètic Club de Bilbao, de fet l'última, pues ha reaparegut, ha estat una part de l'entrenament en l'equip, així que veurem si l'argentí pot ser una variant més, perquè recordem, a més se ve un partit molt de duelos, i Lucas Beltrán, altra cosa no sé, però guanyar duels fa molt.
1: Lucas Beltrán, que va ser baixa en el partit davant l'Atleti de Madrid, i no haurà que esperar aquest últim entrenament de demà per a decidir, encara que sembla un poc difícil, que només en un entrenament puga estar en la convocatòria, però
2: és complicat, sí.
1: Esperarem a demà a eixa última sessió preparatòria que té l'equip així en la ciutat esportiva de Paterna per veure l'estat físic de Lucas Beltrán.
2: Tenint en compte els escenaris, el context, la taula de classificació, igual compensa més que no force davant d'una possible recaiguda i sí que estiga a veure si pot aplegar a Mestalla el pròxim dijous, però per ara, com diguem, les mirades posades en el diumenge 4 i quart en suma més.
1: I després ho venim dient també que Julen Aguirre-Zabala, el porter del València, era un dels lesionats de llarga durada, pues, està ja en la fase final de la seva recuperació. Avui també pues, ha continuat entrenant-se amb el grup i bueno, pues, com diem, ara ja tindrà que ser el míster el que decidisca per a quan, si està encara, si està ja disponible per entrar en la convocatòria, en un partit que per a ell pues és especial, perquè és tornar a Sant Mamés, tornar davant l'Atleti de Bilbao, però també hem de tindre en compte que ha sigut una lesió de llarga durada, la que ha patit pues, Julen Aguirre-Zabala, i que, sí, encara que ja està fent posició d'entrenaments parcials amb el grup, pues la decisió final la tindrà que prendre el míster i esperarem també.
2: També, com vegem en les imatges ara mateix, pues, òbviament hi ha hagut jugadors del València a Mestalla. Recordem que el filial ha acabat ja la seva temporada, i sinó que ara sí que sí, tots els jugadors d'Òscar Sánchez, després d'aquesta permanència en segona RFF, estan a la disposició de Corbera.
1: Bueno, pues, això ha sigut l'última hora en quant a l'entrenament d'este matí del València de cara a aquest partit davant l'Atleti Bilbao. Demà, última sessió, i ahir ja se decidirà si està Lucas Beltrán o no, veurem també Julen Aguirre-Zabala, i la roda de premsa del míster, prevista demà a la una i mitja, sobre la una i mitja del migdia, que com sempre podràs veure així en la app, en la web, en el canal de YouTube del València, i escoltar-la com sempre per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores, i la roda de premsa, com tots els dies, podeu veure i escoltar este informatiu del València. Estem ja en la prèvia del partit del València. Vicent, respecte a l'equip titular que pot alinear el míster el pròxim diumenge en Sant Mamés. Hem vingut dient que poden haver canvis, novetats, sobretot en la defensa, ja disponibles Erai Xomert i Unai Núñez, recuperats ja de les seues lesions. Erai Xomert encara no ha reaparegut, però sí que ho va fer pues, Unai Núñez, que va tindre minuts en la part final del partit davant el Girona. Veurem de cara al diumenge si poden ser les novetats en eixa part central de la defensa.
2: Pues jo, fixa't, Robi, tinc dubtes de que Corberà em vaig a forçar els dos tenint a Tàrrega, més que res perquè si fiques a dos titulars i els dos recauen, sí que per a esta recta final de temporada ho tens molt complicat. Aixina que, si vols, anem en el meu 11 i toco antixina ràpid, Robi.
1: Anem allà.
2: Pues en porteria Dimitrievski, carril dret per a Renzo Sarabia. En la defensa jo he apostat, Robi, per Unai Núñez, que a veure si ja sort en esa famosa ley de l'ex veu porteria.
1: Sí, perquè és un partit especial també per a Unai Núñez, que torna a Sant Mamés, els seus orígens estan ahí en l'Atleti de Bilbao, recordem que està cedit pel Celta Vigo, però ell, evidentment, va eixir de Lezama i va jugar a l'Atleti Bilbao.
2: Va debutar fa 10 anys en Sant Mamés, en l'Atleti Club, i a més, Robi, que sempre és un plus estar jugant en casa, front al teu equip, i acompanyant-lo, jo crec que estarà César Tàrrega, i en el carril esquerre, el capità, José Luis Gallà. En la medular, jo crec que així sí que hem de parar un poquet més d'atenció, perquè tenint en compte el mig del camp de l'Atleti Club, en ese, segurament siga pues, Jaureguizar, Ruiz de Galarreta i Sancet en la mitja punta, però encara falta saber si Rego, també que és un migcampista físic, entrarà. Jo crec que s'apostarà més per un mig del camp físic, Robi, així que jo crec que estaran Ugrin i Chiguido, i en les bandes Rioja i Ramazzani. I dalt, jo crec que l'artilleria serà Umar Sadik i Hugo Duro, que ja sap el que és marcar en Sant Mamés, de fet, dos gols i una assistència en el visit de següent a Sant Mamés.
1: La teva aposta és jugar en dos davanters en Sant Mamés, per lo que estem dient, perquè n'hi ha que anar a guanyar per la victòria i per aconseguir quant abans aixòs 42 punts. Veurem, jo ja dic, els canvis es veig en la part central de la defensa. Davant ho veig, jo crec que tot igual respecte a aquest equip que ha jugat davant l'Atleti de Madrid, en Ramazzani, en Ugrinic, en Guido i Javi Guerra, en Luis Rioja, Sadik, bueno, sí, també l'opció de Hugo Duro, però bueno, veurem.
2: Jo crec que, a veure, sí que és de veres que no descarte, que atenció, que es jugue en tres migcampistes, en Pepelu, Guido i Ugrinic, perquè crec que també Javi Guerra pot aportar molt d'aire fresc, molta frescura quan faci falta en la segona part en Sant Mamés. Jo crec que el partit se pot fer llarg, Robi, perquè tenint en compte, recordem que l'Atlètic Club té a tots els jugadors a la seva disposició, no tenen baixes després d'una temporada marcada per l'infermeria, pues apleguen este partit justament, Robi, sense cap lesió. Així que crec que també és molt important els jugadors que van entrar des de la banqueta, perquè bueno, recordem que no sempre juguen els millors.
1: Bueno, pues veurem. Això con Soler dit sempre, això és parlar per no callar, perquè
2: feina de Corberà.
1: Després, evidentment, jo crec que quasi en tota la temporada hem endivinat poc els 11 en la nostra prèvia, en les nostres prèvies dels partits. Però veurem el que passa. El diumenge estarem a Sant Mamés, com sempre, i des d'allà, una hora abans, vos contarem aquest partit entre l'Atleti Bilbao i el València. Del València, en quant a l'entrenament, poca cosa més, no? Res més.
2: Sí, exacte, pues lo que hem comentat.
1: Molta presència avui de jugadors del Mestalla, que ja ha acabat pues, la temporada. Els que no van a jugar en el juvenil, pues vull que han fet un poc de sparring, podien dir, amb el primer equip.
2: Sí, sí, totalment, vamos, sparring en tota regla, perquè també pues, recordem que els jugadors del filial sempre és un plus, estan en el primer equip, sempre volen impressionar, sempre poden donar una marxa més, de fet, pues bueno, m'agradaria no dir això i no recordar-ho, però el propi Atlètic de Madrid, l'últim rival del València, en Mestalla, se va veure com els jugadors de la unitat BOC pues al final donen una marxa més.
1: Bueno, pues esta és l'última hora del València, que com hem dit, demà encara farà l'última sessió preparatòria, la roda de premsa del míster, i per la desprada viatge cap a Bilbao. Després anirem a la capital del Bocho, per a conèixer l'última hora de l'Atleti de Bilbao, però s'has dit que el Xingurri Valverde té a tots els jugadors disponibles. Sí que n'hi havia alguns jugadors en molestes pel partit davant l'Alavés, però bueno, estan tots de cara al partit de té a tots jugadors de cara al partit del diumenge.
2: Robi, no hi ha molestes que valguen. Pareix que tant Laporte com Yuri, que són els dos jugadors que estaven en ese dubte, no?, de aplegar al partit del València, van a estar. Per a l'Elit Club este partit és molt important, que ningú pense que perquè estan salvats van a baixar els braços, perquè és totalment al contrari. Recordem que ara mateix tenen els mateixos punts que el Getafe, que és equip d'Europa League, 44 punts, solament que tenen el gol averats perdut contra els madrilenys, però l'Atlètic Club, no, que ja diguem, se pot clavar de pleno en la Europa League.
1: No, si ells després de la victòria davant l'Alavés, totes les declaracions postpartit t'han dirigit, bueno, pues ja estem salvats, tenim 44 punts, per què no anar a per Europa? Estan a 3 punts de la sexta plaça, o sea que tenen totes les opcions pues de lluitar en este final de temporada. És cert també que hem conegut esta setmana que l'Atleti de Bilbao feia oficial pues al nou entrenador, Edin Terzic, bueno, pues després de la marxa del Xingurri Valverde, feia també el club ixa crida a que l'aficionat anara a Sant Mamés, per a que no sol fer-ho habitual, l'Atlètic de Bilbao, per això dic jo que no sé si ixa crida és per a dir que no n'hi ha encara que relaxar-se, ni molt menys, ni baixar els braços, que encara ens queda lluitar per Europa. Després li preguntarem al company del Desmarque Vizcaya, Sis Martín, què pensa de tot això.
2: Un apunt, solament recordem que després del partit del Rayo Vallecano a ir en Estrasburgo, s'assegurava la cinquena plaça a Espanya en la Champions League, és a dir, Robi, que ahir no, però ara mateix el Getafe és d'Europa League, perquè quedarien les cinc primeres places en Champions League i la sisena i la setena, Celta i Getafe, ara mateix, estarien en Europa. És a dir, que com hem dit, Atlètic, si per exemple suma un punt contra València i Getafe perd el seu partit, pues el conjunt basc, que ja estaria ahí en places d'Europa, i també és molt important este partit i el següent en Sant Mamés per a ells, perquè imagine que el Xingurri Valverde se voldrà despedir després d'aquests 4 anys històrics quasi en Atlètic de la millor forma possible.
1: Fàcil no va ser, ja ho hem dit i ho estem comentant estos dies, ho recordem en la portada d'este informatiu, perquè per tot el que estem comentant, perquè ells, jo crec que aquestes opcions per Europa les van apurar fins al final. Ja sabem, Sant Mamés el que apreta, que és un estadi pues, en un gran ambient. A nosaltres també se'n resisteix, i molt pues, Sant Mamés, perquè l'altre dia ho recordem, allí fa 7 temporades que el València no pot guanyar a l'Atleti de Bilbao, temporada 18-19. 0-1, el gol de Cheryshev. Mira, si han passat coses, pues des de 7 anys no podem guanyar en l'estadi de Sant Mamés. I ahir van tindre a un dels nostres protagonistes d'esta setmana, Xavi Escurza, l'exjugador del València i també de l'Atleti Bilbao, que coneix i molt bé com són estos partits, coneix també el València, l'Atleti de Bilbao, i ens parlava de tot això, no? De que no va ser un partit fàcil, però també sap que el València en Sant Mamés ha fet bons partits.
3: Este partido es duro, pero bueno, el València también ha hecho grandes partidos aquí en Sant Mamés, y por qué no lo puede hacer ahora, ¿no? Como te digo, el Atleti sí que parece que le ha dado la vuelta, pero también está haciendo una temporada bastante irregular, entonces en ese sentido el partido puede pasar de todo. Sí que es cierto que parece que han vuelto a coger el punto y parece que han recuperado la mejor versión, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Y como te digo, pues históricamente también el Valencia-San Mamés pues ha hecho grandes partidos, han sido partidos de mucha emoción, de goles, de fútbol, y bueno, y se puede dar ese partido, o sea que cualquier cosa puede pasar. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que vendrán con toda la ilusión de sacar los tres.
1: I tant, que anirem en eixa il·lusió, les ganes i el convenciment de poder aconseguir la victòria, d'aconseguir els 3 punts, ojalà, que ens donen pues, eixos 42, que ens donen pues, la tranquil·litat. I si no, pues, tractar de rascar pues, algun punt, traure algo positiu de la catedral, per lo que estem dient, però no arribar més apurat, més necessitat i amb més problemes de cara a lo que seria el partit ja següent, del pròxim dijous, jornada intersemanal en Mestalla, davant el Rayo Vallecano.
2: I ha que sumar com siga en Sant Mamés perquè tres punts allí pues, te garantirien pràcticament la permanència en primera divisió a falta de tres jornades, però bueno, un empat també tindries a 40 punts, igual sí que rasques esos tres punts en Mestalla front a un Rayo Vallecano que a lo millor ve més pensant en la final de Conference League, en la seua primera final, ja en europea, Robi, sinó nacional, perquè també tampoc havia jugat cap final de Copa del Rei en Rayo Vallecano, és la seua primera final en la història, i això pot condicionar a la partida de Mestalla, perquè Íñigo Pérez no voldrà perdre efectius. Així que, com diguem, el València que té que sumar com siga en Sant Mamés, perquè aixina tot el que sumes en Mestalla pues, t'ajuda molt més per a...
1: Quant abans millor, i ojalà puga ser en Sant Mamés, reconeguent tot el que hem dit, que no és el millor rival, per lo que estem dient, ni el millor escenari, però n'hi ha que anar en eixa mentalitat, en eixa ambició i en eixes ganes.
2: Tu penses, Robi, per fer un balanç general, perquè estem donant moltes pinzellades, vas a un Sant Mamés en el que històricament de 90 partits has guanyat 17, has empatat 22 i has perdut 51 vegades en Sant Mamés, és a dir, més de la meitat. També t'afrontes a un Athletic Club que està en la lluita per Europa i en tots els jugadors disponibles. I a banda, un Txingurri, un Ernesto Valverde, que se voldrà, vamos, acomiadar de tota la seva afició per la porta gran, però això és futbol, són 90 minuts i al final els que juguen bueno, són els jugadors.
1: Ara comencem, anem a estar en Bilbao, que s'ho conte, que ens diga com està la cosa per allà, el nostre company Assís Martín del Desmarque Vizcaya. Nosaltres el que hem dit, a tractar de guanyar, aconseguir la victòria en esta jornada... Que ojo, n'hi ha enfrontaments entre rivals directes, n'hi ha 8 equips, ja ho hem comentat també, 8 equips immersos en la lluita per la permanència separats per un màxim de 3 punts, que és el marge que té el València, però són 8 equips. I en esta jornada n'hi ha enfrontaments directes, a més la jornada comença ja esta nit en un Llevant Osasuna que per a l'equip blaugrana pues, se juga absolutament tot, és guanyar o morir,
2: El equip granota que juga avui a les 9 com veig en batalla, tot o nada, però el dia decisiu per al València és demà. Bueno, òbviament el diumenge perquè juguen,
1: demà
2: però...
1: Demà mirant a rivals.
2: Exacte, demà el dia d'analitzar i de traure cabales és demà perquè, com veiem, a les 14 hores en el Martínez Valero, Elx contra l'Aves, un partit a foc perquè l'Elx ara mateix està en 38 punts, a l'Aves és el que marca Issa Barrera de descens en 36, i després d'això, Robi, no te'ls del sofà perquè a les 4 i quart, encara que tu te pillarà viatjant a Bilbao, ja tens faena, Sevilla, Espanyol, a les 4 i quart en el Pizjuán, un Sevilla que ve de guanyar, un Espanyol que encara no sap lo que és la victòria en tot l'any en 2026 i un Espanyol que té 39 punts, els mateixos que el València i el Sevilla 37.
1: Bueno, pues això és el que tenim per davant en esta jornada, en aquests enfrontaments davant rivals directes, que vale, el Sevilla Espanyol, ojo a aquest partit o a l'Elche a la vez, ahí se van a deixar punts i això nosaltres també tenim que aprofitar-ho. Bueno, pues ja dic, estarem pendents, però el que hem comentat, Vicent, n'hi ha que anar en eixa ambició de poder aconseguir la victòria.
2: I poc se parla d'un partit que no hem
1: ficat... Perquè a més, és que anem a afrontar el partit davant l'Eliseu sabent el que han fet arribar als directes.
2: Això és un plus, sempre és un plus. Aleshores, el que hem de fer també és, Robi, que no s'ha parlat de fet en cap puesto, però tenim que mirar també, parar un poquet l'atenció, és ICE Mallorca-Villarreal, abans que el València, sí. Perquè a les dos juga el Mallorca en Sormois, en la seva afició, però és que juga contra un Villarreal que ja està classificat a Champions League, és a dir, no sé si forçarà la maquinària dels titulars.
1: No, el València va a jugar el seu partit sabent el que han fet tots els rivals directes, a excepció del Girona, que jugarà dilluns contra el Rayo, o sigui que, pues bueno, Veurem.
2: Jo això sempre el veig, Robi, com un avantatge, perquè una cosa és jo igual guanye, però si els meus rivals guanyen, nos quedem igual, o afrontar el partit de Sant Mamés a les 4 i quart del diumenge, sabent el que han fet el dia anterior tant ells com Sevilla, Espanyol i Alavés, i també el que ha fet el Mallorca.
1: Bueno, pues així està la cosa, així ve este cap de setmana apassionant, interessant, amb el nostre Atleti de Bilbao o València, però també mirant pues, de reull el que facen els rivals directes. Continuem, anem a continuar parlant d'eixe Atleti Bilbao València.
4: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
5: Després de caure, ens tornem a alçar. Amb més força, amb més energia. I ara toca fer-ho amb decisió. Este diumenge, al nou Sant Mamés i per VCF Media Radio, l'app i el web, Athletic Club València. Els Lions busquen arribar a Europa, però el València es podria posar a només 2 punts d'ells. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Athletic Club València, este diumenge, a la Ràdio del Sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UCF Media Ràdio des de divendres 8 de maig, ja a les portes d'un cap de setmana i d'un important partit, el que li espera el València el pròxim diumenge a l'estadi de Sant Mamés, 4:15 de la vesprada, davant l'Atleti de Bilbao. Ho venim comentant, per al València és la primera gran final que li espera en aquesta lluita per la permanència en estos últims 4 partits de Lliga. El València té 39 punts, està a 3 punts per dalt del descens i té que anar a Bilbao, pues, a tractar d'aconseguir la victòria, de guanyar per a sumar quant abans aquests 42 punts que et poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual, i si no poguera ser, almenys pues, traure algo positiu de la catedral de Sant Mamés per a no arribar pues, més apurats i més necessitats del que estem al que serà el pròxim partit que li esperarà al València la pròxima setmana, jornada intersemanal davant el Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano que ahir se va classificar per a la final de la Conference per primera volta en la seva història, i que això també pot fer que vinga a Mestalla més tranquil, més relaxat. Però lo primer és lo primer, i demà toca el diumenge, toca ixe partit al València davant l'Atleti i luego a Sant Mamés, que no va ser un partit fàcil. L'Atleti de Bilbao encara té opcions per jugar a competició europea. Està a 3 punts, té 44 punts, està a 3 punts de la sexta plaça del Celta de Vigo, i ells pues, afronten ixe partit com ja apurant ixes opcions, l'últim tren per estar en Europa la pròxima temporada, després d'una temporada que per a ells ha sigut molt irregular, però que encara, després de la victòria davant l'Alavés, els ha col·locat en ixa posició de poder lluitar encara per Europa, estant a 3 punts de la sexta plaça del Celta de Vigo. I si això sumem que l'estadi de Sant Mamés a València se li resisteix molt, perquè fa molt de temps que no guanya allí el València, pues encara és un afegit més dins de lo complicat que va ser ixe partit per al València. Però també ho hem comentat i hem escoltat a diferents protagonistes al llarg de la setmana. El València té que anar pues, en la màxima convicció, amb ambició, amb ixa necessitat de sumar quant abans ixos 3 punts, ixa victòria que li doni la tranquil·litat, com hem dit, la virtual permanència, i bueno, aixina té que afrontar el partit. Bueno, pues ara ho comentem tot i també vos contem l'última hora de l'entrenament del València, que avui ha continuat preparant ixe partit davant l'Atleti de Bilbao. Però també tenim més en este cap de setmana que tenim per davant, perquè el València femení afronta el partit d'anada de les semifinals del playoff d'ascens. Jugarà diumenge ixe partit d'anada davant el Fundación Albacete. L'objectiu de les de Miquel Crespo, tornar a l'èlit del futbol femení. Però este és el primer pas que tenen que donar en esta eliminatòria de semifinals, que serà doble partit. L'anada, com diem, el diumenge al Albacete, i la tornada, així, al Antonio Puchades. Però és que també este cap de setmana, així, en la ciutat esportiva de Paterna, parlant del València femení, el filial del femení també pot aconseguir l'ascens a segona federació després pues, de la golejada que van aconseguir pues, aquest equip filial del València femení, que sempre va tindre en el seu record, i este ascens també anirà per Fernando Martín. Ho poden certificar este cap de setmana. I el juvenil de l'acadèmia, que també este cap de setmana, així, en el Antonio Puchades, a les 12 del matí afronten el partit anada dels quarts de final de la Copa de Campions davant el Granada. Volen llevar-se els d'Euge Rivera i sa espineta clavada de la temporada passada on van ser subcampions i enguany volen campionar. Bueno, pues tot això és el que tenim per davant per a contar-vos en este informatiu del València. Vicent Burguete, què tal?
2: Bona vesprada, Robi, com estem? Setmana dureta, com has dit, dureta i exigent, però bueno, potser el diumenge nit vos contem que ha sigut un gran cap de setmana si tots els equips que has mencionat aconseguissin guanyar.
1: Ara després ampliarem i ens contaràs, però tenim el València femení en Albacete, volem tornar a l'eli del futbol femení, el femení B, en el record sempre de Fernando Martín, per a certificar l'ascens a segona federació. El juvenil, estaràs tu ahí per a contar-nos el partit el diumenge. És un bon cap de setmana i fem ixa crida també als aficionats que vinguen així a la ciutat esportiva de Paterna, el que puga i el que buiga, però falta fa també perquè jo crec que van a veure molts bons partits.
2: Home, i tant. 11 i mitja i se femení B, així en el camp 4 de Paterna, i també pues, a les 12 el juvenil d'Euge Rivera, que està en la Copa de Campions, juga, recordem, front a un debutant en la categoria, Granada, però no hi ha que confiar-se perquè i se mateix equip, la cantera andalusa, la cantera nazarí, és el que t'elimina l'any passat en penaltis en Copa del Juvenil.
1: Bueno, i després, a les 4 i quart, en Sant Mamés, i se Atleti de Bilbao València, on l'equip ha tornat avui als entrenaments per a continuar preparant aquest partit i tenint novetats, perquè Lucas Beltrán, que ha estat tota la setmana entrenant-se al marge, avui ha fet ja una part de l'entrenament amb el grup. Conta-nos.
2: Correcte, pareixia que havia estat tota la setmana entre coton pèl, però en bueno, una de les últimes sessions d'entrenament prèvies a l'Atlètic Club de Bilbao, de fet l'última, pues ha reaparegut, ha estat una part de l'entrenament en l'equip, així que veurem si l'argentí pot ser una variant més, perquè recordem, en Samamés se ve un partit molt de duelos, i Lucas Beltrán, altra cosa no sé, però guanyar duels fa molt.
1: Lucas Beltrán, que va ser baixa en el partit davant l'Atleti de Madrid, i no haurà que esperar a aquest últim entrenament de demà per a decidir, encara que sembla un poc difícil, que només en un entrenament puga estar en la convocatòria, però
2: és complicat, sí.
1: Esperarem a demà a aquesta última sessió preparatòria que té l'equip així en la ciutat esportiva de Paterna per veure l'estat físic de Lucas Beltrán.
2: Tenint en compte els escenaris, el context, la taula de classificació, igual compensa més que no force davant d'una possible recaiguda i sí que estiga a veure si pot aplegar a Mestalla el pròxim dijous, però per ara, com diguem, les mirades posades en el diumenge 4 i quart en Somames.
1: I després ho venim dient també que Julen Aguirre-Zabala, el porter del València, era un dels lesionats de llarga durada, pues està ja en la fase final de la seva recuperació. Avui també pues, ha continuat entrenant-se amb el grup i bueno, pues, com diem, ara ja tindrà que ser el míster el que decidisca per a quan, si està encara, si està ja disponible per entrar en la convocatòria, en un partit que per a ell pues, és especial, perquè és tornar a Sant Mamés, tornar davant l'Atleti de Bilbao, però també tenim que tindre en compte que ha sigut una lesió de llarga durada la que ha patit pues, Julen Aguirre-Zabala i que sí, encara que ja està fent posició d'entrenaments parcials amb el grup, pues, la decisió final la tindrà que prendre el míster i esperarem també.
2: També, com vegem en les imatges ara mateix, pues, òbviament hi ha hagut jugadors del València Mestalla. Recordem que el filial ha acabat ja la seva temporada i sinó que ara sí que sí, tots els jugadors d'Òscar Sánchez, després d'aquesta permanència en segona RFF, estan a la disposició de Corberà.
1: Bueno, pues, ixa ha sigut l'última hora en quant a l'entrenament d'este matí del València de cara a ixa partida davant l'Atleti Bilbao. Demà, última sessió, i ahir ja se decidirà si està Lucas Beltrán o no. Veurem també Julen Aguirre-Zabala i la roda de premsa del míster, prevista demà a la una i mitja, sobre la una i mitja del migdia, que com sempre podràs veure així en la app, en la web, en el canal de YouTube del València i escoltar-la com sempre per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores i la roda de premsa, com tots els dies, podeu veure i escoltar este informatiu del València. Estem ja en la prèvia del partit del València. Vicent, respecte a l'equip titular que pot alinear el míster el pròxim diumenge en Sant Mamés. Hem vingut dient que poden haver canvis, novetats, sobretot en la defensa, ja disponibles Erai Xomert i Unai Núñez, recuperats ja de les seues lesions. Erai Xomert encara no ha reaparegut, però sí que ho va fer, pues, Unai Núñez, que va tindre minuts en la part final del partit davant el Girona. Veurem de cara al diumenge si poden ser les novetats en eixa part central de la defensa.
2: Pues jo he fixat, Robi, tinc dubtes de que Corberà em vaig a forçar els dos tenint a Tàrrega, més que res perquè si fiques a dos de titulars i els dos recauen, sí que per a esta recta final de temporada ho tens molt complicat. Aixina que, si vols, anem en el meu 11 i t'ho quantis ràpid, Robi.
1: Anem allà.
2: Pues en porteria Dimitrievski, carril dret per a Renzo Sarabia. En la defensa jo he apostat, Robi, per Unai Núñez, que a veure si ja sort en esa famosa ley de l'ex veu porteria.
1: Sí, perquè és un partit especial també per a Unai Núñez, que torna a Sant Mamés, els seus orígens estan ahí en l'Atleti de Bilbao, recordem que està cedit pel Celta de Vigo, però ell, evidentment, va eixir de Lezama i va jugar a l'Atleti de Bilbao.
2: Va debutar fa 10 anys en Sant Mamés, en l'Atleti Club, i a més, Robi, que sempre és un plus estar jugant en casa, front al teu equip, i acompanyant-lo, jo crec que estarà César Tàrrega, i en el carril esquerre, el capità, José Luis Gallà. En la medular, jo crec que així sí que hem de parar un poquet més d'atenció, perquè tenint en compte el mig del camp de l'Atleti Club, en ese, segurament siga pues, Jaureguizar, Ruiz de Galarreta i Sancet en la mitja punta, però encara falta saber si Rego, també que és un migcampista físic, entrarà. Jo crec que s'apostarà més per un mig del camp físic, Robi, així que jo crec que estaran Ugrin i Chiguido, i en les bandes Rioja i Ramazzani. I dalt, jo crec que l'artilleria serà Umar Sadik i Hugo Duro, que ja sap el que és marcar en Sant Mamés, de fet, dos gols i una assistència en les visites següents a Sant Mamés.
1: Bueno, la teva aposta és jugar en dos davanters en Sant Mamés, per lo que estem dient, perquè n'hi ha que anar a guanyar per la victòria i per aconseguir quant abans aixòs 42 punts. Veurem. Jo, ja dic, els canvis es veig en la part central de la defensa. Davant ho veig, jo crec que tot igual respecte a aquest equip que ha jugat davant l'Atleti de Madrid, en Ramazzani, en Urinic, en Guido i Javi Guerra, en Luis Rioja, Sadik, bueno, sí, també l'opció de Hugo Duro, però bueno, veurem.
2: Jo crec que, a veure, sí que és de veres que no descarte, que atenció, que se jugue en tres migcampistes, en Pepelu, Guido i Ugrinic, perquè crec que també Javi Guerra pot aportar molt d'aire fresc, molta frescura quan faci falta en la segona part en Sant Mamés. Jo crec que el partit se pot fer llarg, Robi, perquè tenint en compte, recordem que l'Atlètic Club té a tots els jugadors a la seva disposició, no tenen baixes després d'una temporada marcada per l'infermeria, pues apliquen este partit justament, Robi, sense cap lesió. Així que crec que també és molt important els jugadors que van entrar des de la banqueta, perquè bueno, recordem que no sempre juguen els millors.
1: Bueno, pues veurem, això con Soler dir sempre, això és parlar per no callar, perquè
2: feina de Corberán.
1: Després, evidentment, jo crec que quasi en tota la temporada hem endivinat poc els 11 en la nostra prèvia, en les nostres prèvies dels partits. Però veurem el que passa. El diumenge estarem a Sant Mamés, com sempre, i des d'allà, una hora abans, vos contarem aquest partit entre l'Atleti Bilbao i el València. Del València, en quant a l'entrenament, poca cosa més, no? Res més.
2: Sí, exacte, pues lo que hem comentat.
1: Molta presència avui de jugadors del Mestalla, que ja ha acabat pues, la temporada. Els que no van a jugar en el juvenil, pues vull que han fet un poc de sparring, podien dir, amb el primer equip.
2: Sí, sí, totalment, vamos, sparring en tota regla, perquè també, pues, recordem que els jugadors del filial sempre és un plus, estan en el primer equip, sempre volen impressionar, sempre poden donar una marxa més, de fet, pues bueno, m'agradaria no dir això i no recordar-ho, però el propi Atlètic de Madrid, l'últim rival del València, en Mestalla, se va veure com els jugadors de la unitat BOC pues al final donen una marxa més.
1: Bueno, pues esta és l'última hora del València, que com hem dit, demà encara farà l'última sessió preparatòria, la roda de premsa del míster, i per la desprada viatge cap a Bilbao. Després anirem a la capital del Botxo, per a conèixer l'última hora de l'Atleti de Bilbao, però s'has dit que el Xingurri Valverde té a tots els jugadors disponibles. Sí que n'hi havia hagut jugadors en molestes pel partit davant l'Alavés, però bueno, estan tots de cara al partit de té a tots jugadors de cara al partit del diumenge.
2: Robi, no hi ha molestis que valguen. Pareix que tant Laporte com Yuri, que són els dos jugadors que estaven en Issa, pues bueno, en Issa dubte, no, de aplegar al partit del València, van a estar. Per a l'Elit Club este partit és molt important, que ningú pense que perquè estan salvats van a baixar els braços, perquè és totalment al contrari. Recordem que ara mateix tenen els mateixos punts que el Getafe, que és equip d'Europa League, 44 punts, solament que tenen el gol averats perdut contra els madrilenys, però l'Atlètic Club, no, que ja diguem, se pot clavar de pleno en la Europa League.
1: No, si ells després de la victòria davant l'Alavés, totes les declaracions postpartit t'han dirigit, bueno, pues ja estem salvats, tenim 44 punts, per què no anar a per Europa? Estan a 3 punts de la sexta plaça, o sea, que tenen totes les opcions pues de lluitar en este final de temporada. És cert també que hem conegut esta setmana que l'Atleti de Bilbao feia oficial pues al nou entrenador, Edin Terzic, bueno, pues després de la marxa del Xingurri Valverde, feia també el club ixa crida a que l'aficionat anara a Sant Mamés, per a que no sol fer-ho habitual, l'Atleti de Bilbao, per això dic jo que no sé si ixa crida és perquè dir que no n'hi ha encara que relaxar-se, ni molt menys, ni baixar els braços, que encara ens queda lluitar per Europa. Després li preguntarem al company del Desmarque Vizcaya, Sis Martín, què pensa de tot això.
2: Un apunt, solament recordem que després del partit del Rayo Vallecano ahir en Estrasburgo s'assegurava la cinquena plaça a Espanya en la Champions League, és a dir, Robi, que ahir no, però ara mateix el Getafe és d'Europa League, perquè quedarien les cinc primeres places en Champions League i la sisena i la setena, Celta i Getafe, ara mateix estarien en Europa. És a dir, que com hem dit, Atlètic, si per exemple suma un punt contra València i Getafe perd el seu partit, pues el conjunt basc, que ja estaria ahí en places d'Europa, i també és molt important este partit i el següent en Sama Més per a ells, perquè imagine que el Xingurri Valverde se voldrà despedir després d'aquests 4 anys històrics quasi en Atlètic de la millor forma possible.
1: Fàcil no va ser, ja ho hem dit i ho estem comentant estos dies, ho recordem en la portada d'aquest informatiu, perquè per tot el que estem comentant, perquè ells, jo crec que aquestes opcions per Europa les van apurar fins al final. Ja sabem, Sant Mamés, el que apreta, que és un estadi pues, en un gran ambient. A nosaltres també se'n resisteix, i molt pues, Sant Mamés, perquè l'altre dia ho recordem, allí fa 7 temporades que el València no pot guanyar a l'Atleti de Bilbao, temporada 18-19. 0-1, el gol de Cheryshev. Mira, si han passat coses, pues des de 7 anys no podem guanyar en l'estadi de Sant Mamés. I ahir van tindre a un dels nostres protagonistes d'esta setmana, Xavi Escurza, l'exjugador del València i també de l'Atleti Bilbao, que coneix i molt bé com són estos partits, coneix també el València, l'Atleti de Bilbao, i ens parlava de tot això, no? De que no va ser un partit fàcil, però també sap que el València en Sant Mamés ha fet bons partits.
3: Este partido es duro, pero bueno, el València también ha hecho grandes partidos aquí en Sant Mamés, y por qué no lo puede hacer ahora, ¿no? Como te digo, el Atleti sí que parece que le ha dado la vuelta, pero también está haciendo una temporada bastante irregular, entonces en ese sentido el partido puede pasar de todo. Sí que es cierto que parece que han vuelto a coger el punto y parece que han recuperado la mejor versión, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Y como te digo, pues históricamente también el Valencia Sant Mamés pues ha hecho grandes partidos, han sido partidos de mucha emoción, de goles, de fútbol, y bueno, y se puede dar ese partido, o sea que cualquier cosa puede pasar. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que vendrán con toda la ilusión de sacar los tres.
1: I tant que anirem en eixa il·lusió, les ganes i el convenciment de poder aconseguir la victòria, d'aconseguir els 3 punts, ojalà, que ens donen pues, eixos 42, que ens donen pues, la tranquil·litat. I si no, pues, tractar de rascar pues, algun punt, traure algo positiu de la catedral, per lo que estem dient, però no arribar més apurat, més necessitat i amb més problemes de cara a lo que seria el partit ja següent, del pròxim dijous, jornada intersemanal en Mestalla, davant el Rayo Vallecano.
2: I hay que sumar com siga en Sant Mamés perquè tres punts allí pues, te garantirien pràcticament la permanència en primera divisió a falta de tres jornades, però bueno, un empat també tindries a 40 punts, igual sí que rasques esos tres punts en Mestalla front a un Rayo Vallecano que a lo millor ve més pensant en la final de Conference League, en la seua primera final ja en europea, Robi, sinó nacional, perquè també tampoc havia jugat cap final de Copa del Rei el Rayo Vallecano, és la seua primera final en la història i això pot condicionar a la partida de Mestalla perquè Íñigo Pérez no voldrà perdre efectius. Així que, com diguem, el València que té que sumar com siga en Sant Mamés perquè, aixina, tot el que sumes en Mestalla pues, t'ajuda molt més per a
1: Issa. Quant abans millor, i ojalà puga ser en Sant Mamés, reconeguent tot el que hem dit, que no és el millor rival, per lo que estem dient, ni el millor escenari. Però n'hi ha que anar en eixa mentalitat, en eixa ambició i en eixes ganes.
2: Tu pensa, Roy, per fer un balanç general, perquè estem donant moltes pinzellades, vas a un Sant Mamés en el que històricament de 90 partits has guanyat 20, bueno, has guanyat 17, has empatat 22 i has perdut 51 vegades en Sant Mamés, és a dir, més de la meitat. També t'enfrontes a un Athletic Club que està en la lluita per Europa i en tots els jugadors disponibles. I a banda, un Txingurri i un Ernesto Valverde que se voldrà, vamos, acomiadar de tota la seva afició per la porta gran, però això és futbol, són 90 minuts i al final els que juguen bueno, són els jugadors.
1: Ara comencem, anem a estar en Bilbao, que s'ho conte, que ens diga com està la cosa per allà, el nostre company Assís Martín del Desmarque Vizcaya. Nosaltres el que hem dit, a tractar de guanyar, aconseguir la victòria en esta jornada. Que ojo, n'hi ha enfrontaments entre rivals directes, n'hi ha 8 equips, ja ho hem comentat també, 8 equips immersos en la lluita per la permanència separats per un màxim de 3 punts, que és el marge que té el València, però són 8 equips. I en esta jornada n'hi ha enfrontaments directes, a més la jornada comença ja esta nit en un Llevant Osasuna que per a l'equip blaugrana pues, se juga absolutament tot, és guanyar o morir, eh?
2: L'equip granota que juga avui a les 9 com veiem en batalla, tot o nada, però el dia decisiu per al València és demà. Bueno, òbviament el diumenge perquè juguen,
1: demà
2: però...
1: Demà mirant a rivals.
2: Exacte, demà el dia d'analitzar i de traure cabales és demà perquè, com veiem, a les 14 hores en el Martínez Valero, Elx contra l'Aves, un partit a foc perquè l'Elx ara mateix està en 38 punts, a l'Aves és el que marca Issa Barrera de descens en 36, i després d'això, Robin, no te'ls del sofà perquè a les 4 i quart, encara que tu te pillarà viatjant a Bilbao, ja tens faena, Sevilla, Espanyol, a les 4 i quart en el Pizjuán, un Sevilla que ve de guanyar, un Espanyol que encara no sap lo que és la victòria en tot l'any en 2026 i un Espanyol que té 39 punts, els mateixos que el València i el Sevilla 37.
1: Bueno, pues això és el que tenim per davant en esta jornada, en aquests enfrontaments davant rivals directes, que vale, el Sevilla Espanyol, ojo a eixe partit o a l'Elche a la vez, ahí se van a eixar punts i això nosaltres també tenim que aprofitar-ho. Bueno, pues ja dic, estarem pendents, però el que hem comentat, Vicent, n'hi ha que anar en eixa ambició de poder aconseguir la victòria.
2: I poc se parla d'un partit que no he
1: ficat... Més, és que anem a afrontar el partit davant l'Elix sabent el que han fet els rivals directes.
2: Això és un plus, això és un plus, sempre és un plus. Aleshores, el que hem de fer també és, Robi, que no s'ha parlat de fet en cap puesto, però tenim que mirar també, parar un poquet l'atenció, és Issa Mallorca-Villarreal, abans que el València, sí. Perquè a les dues juga el Mallorca en Sormois, en la seva afició, però és que juga contra un Villarreal que ja està classificat a Champions League, és a dir, no sé si forçarà la maquinària dels titulars.
1: No, València va a jugar el seu partit sabent el que han fet tots els rivals directes, a excepció del Girona, que jugarà dilluns contra el Rayo, o sigui que, pues bueno, Veurem.
2: Jo això sempre el veig, Robi, com un avantatge. Perquè una cosa és, jo igual guanye, però si els meus rivals guanyen, ens quedem igual. O afrontar el partit de Samamés a les 4 i quart del diumenge, sabent el que han fet el dia anterior, tant ells com Sevilla, Espanyol i Alavés, i també el que ha fet el Mallorca.
1: Bueno, pues així està la cosa, així ve este cap de setmana, apassionant, interessant, amb el nostre Atleti de Bilbao València, però també mirant pues, de reull el que facen els rivals directes. Continuem, anem a continuar parlant d'eixe Atleti Bilbao València.
4: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del València.
5: Després de caure, ens tornem a alçar. Amb més força, amb més energia. I ara toca fer-ho amb decisió. Este diumenge, al Nou Sant Mamés i per VCF Media Radio, l'app i el web, Athletic Club València. Els Lions busquen arribar a Europa, però el València es podria posar a només 2 punts d'ells. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Athletic Club València, este diumenge, a la Ràdio del Sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Comuniones Valencia Club de Fútbol 2026. Los primeros 50 niños y niñas que realicen su lista de comunión en las tiendas del Valencia Club de Fútbol vivirán una

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, no, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de la acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si yo fuera un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment, n'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que s'almorzar, que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sàpiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lent possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. ¿Vale? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana, pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella. I que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades en problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, sí, hi ha que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies. Espero que se passe pronto això.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
7: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
8: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. El Valencia Club de Fútbol Femenino juega el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Liga F. El domingo 17 de mayo, a las 12, en el Antonio Puchades contra el Club Deportivo Alba Fundación. Hazte con tus entradas desde 5 euros en valenciacf.com. La vostra veu, la nostra força. Junts, juntes, és possible.
9: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadres als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a baix de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix. Encara que pugui tindre una sintomatologia semblant, el tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com han dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associades o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic. Però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va evidentment vinculada a aquesta. Quarta pregunta.
4: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tractament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem un més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins de del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronja al dia i no te refredes.
2: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant així en esta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que esta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
4: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, el xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat per aquest moment no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en el que ells s'aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat, i bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
6: Hola, soy Mario Glaver, jugador del València Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del València en VCF Media Radio.
7: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre. Tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6. La ràdio del sentiment.
8: Si no puedes asistir a Mestalla ni hacer uso de tu abono, utiliza el sistema Asiento Libre. Si cedes tu asiento y este se vende, conseguirás el 40% del importe de la venta de la entrada, que se te descontará del importe del abono de la próxima temporada, entre otros muchos beneficios. Liberar tu asiento en Mestalla es muy fácil. Tienes que acceder al portal del socio con el número de identificación y el PIN. Una vez dentro verás la opción cesión de asiento. En próximos encuentros deberás seleccionar mostrar usuarios para poder ceder el asiento. Una vez pulsas y confirmas, en breve tu localidad será puesta a la venta. Recuerda que hasta 3 horas antes del partido podrás liberar tu localidad. Hasta ese mismo plazo podrás recuperarla siempre y cuando no se haya vendido. Ayúdanos a llenar Mestalla cada partido.
9: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també,

0: on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seva història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. Després de caure, ens tornem a alçar. Amb més força, amb més energia. I ara toca fer-ho amb decisió. Este diumenge, al nou Sant Mamés i per VCF Media Radio, l'app i el web, Athletic Club València. Els Lions busquen arribar a Europa, però el València es podria posar a només 2 punts d'ells. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Athletic Club València, este diumenge, a la Ràdio del Sentiment.
1: Hola, soy César Tárrega, escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UCF Media Ràdio d'este divendres 8 de maig, ja a les portes d'un cap de setmana i d'un important partit, el que li espera el València el pròxim diumenge a l'estadi de Sant Mamés, 4 i quart de la vesprada davant l'Atleti de Bilbao. Ho venim comentant, per al València és la primera gran final que li espera en aquesta lluita per la permanència en estos últims 4 partits de Lliga. El València té 39 punts, està a 3 punts per dalt del descens i té que anar a Bilbao pues, a tractar d'aconseguir la victòria, de guanyar per a sumar quant abans aquests 42 punts que et poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual, i si no poguera ser, almenys pues, traure algo positiu de la catedral de Sant Mamés per a no arribar pues, més apurats i més necessitats del que estem al que serà el pròxim partit que li esperarà al València la pròxima setmana, jornada intersemanal davant el Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano que ahir se va classificar per a la final de la Conference per primera volta en la seva història i que això també pot fer que vinga a Mestalla més tranquil, més relaxat. Però lo primer és lo primer i demà toca el diumenge, toca ixe partit al València davant l'Atleti i llavors a Sant Mamés, que no va ser un partit fàcil. L'Atleti de Bilbao encara té opcions per jugar a competició europea. Està a 3 punts, té 44 punts, està a 3 punts de la sexta plaça del Celta de Vigo i ells pues, afronten ixe partit com ja apurant ixes opcions, l'últim tren per estar en Europa la pròxima temporada, després d'una temporada que per a ells ha sigut molt irregular, però que encara, després de la victòria davant l'Alavés, els ha col·locat en eixa posició de poder lluitar encara per Europa, estant a 3 punts de la sexta plaça del Celta de Vigo. I si a això sumem que l'estadi de Sant Mamés a València se li resisteix molt, perquè fa molt de temps que no guanya allí el València, pues encara és un afegit més dins de lo complicat que va ser ixe partit per al València. Però també ho hem comentat i hem escoltat a diferents protagonistes al llarg de la setmana. El València té que anar pues, en la màxima convicció, amb ambició, amb ixa necessitat de sumar quant abans ixos 3 punts, ixa victòria que li doni la tranquil·litat, com hem dit, la virtual permanència, i bueno, aixina té que afrontar el partit. Bueno, pues ara ho comentem tot i també vos contem l'última hora de l'entrenament del València, que avui ha continuat preparant ixe partit davant l'Atleti de Bilbao. Però també tenim més en este cap de setmana que tenim per davant, perquè el València femení afronta el partit d'anada de les semifinals del playoff d'ascens. Jugarà diumenge ixe partit d'anada davant el Fundación Albacete. L'objectiu de les de Miquel Crespo, tornar a l'èlit del futbol femení. Però este és el primer pas que tenen que donar en esta eliminatòria de semifinals, que serà doble partit. L'anada, com diem, el diumenge al Albacete i la tornada, així, al Antonio Puchades. Però és que també este cap de setmana, així, en la ciutat esportiva de Paterna, parlant del València femení, el filial del femení també pot aconseguir l'ascens a segona federació després pues, de la golejada que van aconseguir pues, ese equip filial del València femení que sempre va tindre en el seu record, i este ascens també anirà per Fernando Martín. Ho poden certificar este cap de setmana. I el juvenil de l'Acadèmia, que també este cap de setmana, així, en el Antonio Puchades, a les 12 del matí afronten el partit d'anada dels quarts de final de la Copa de Campions davant el Granada. Volen llevar-se els de Uge Rivera i sa espineta clavada de la temporada passada on van ser subcampions i enguany volen campionar. Bueno, pues tot això és el que tenim per davant per a contar-vos en este informatiu del València. Vicent Burguete, què tal?
2: Bona vesprada, Robi, com estem? Setmana dureta, com has dit, dureta i exigent, però bueno, potser el diumenge nit vos contem que ha sigut un gran cap de setmana si tots els equips que has mencionat aconseguissin guanyar.
1: Ara després ampliarem i ens contaràs, però tenim el València femení en Albacete, volem tornar a l'elit del futbol femení, el femení B, en el record sempre de Fernando Martín, per a certificar l'ascens a segona federació. El juvenil, estaràs tu ahí per a contar-nos el partit el diumenge. És un bon cap de setmana i fem ixa crida també als aficionats que vinguen així a la ciutat esportiva de Paterna, el que puga i el que buiga, però falta fa també perquè jo crec que van a veure molts bons partits.
2: Home, i tant. 11 i mitja ixe femení B, així en el camp 4 de Paterna, i també, pues, a les 12, el juvenil de Uge Rivera, que està en la Copa de Campions, juga, recordem, front a un debutant en la categoria, Granada, però no hi ha que confiar-se perquè ixe mateix equip, la cantera andalusa, la cantera nazarí, és el que t'elimina l'any passat en penaltis en Copa del Juvenil.
1: Bueno, i després, a les 4 i quart, en Sant Mamés, ixe Atleti de Bilbao, València, on l'equip ha tornat avui als entrenaments per a continuar preparant aquest partit i tenint novetats, perquè Lucas Beltrán, que ha estat tota la setmana entrenant-se al marge, avui ha fet ja una part de l'entrenament amb el grup. Conta-nos.
2: Correcte, pareixia que havia estat tota la setmana entre coton pèl, però en bueno, una de les últimes sessions d'entrenament prèvies a l'àrea del club de Bilbao, de fet l'última, pues ha reaparegut, ha estat una part de l'entrenament en l'equip, així que veurem si l'argentí pot ser una variant més, perquè recordem, a més, se ve un partit molt de duelos, i Lucas Beltrán, altra cosa, no sé, però guanyar duels fa molt.
1: Lucas Beltrán, que va ser baixa en el partit davant l'Atleti de Madrid, i no haurà que esperar a aquest últim entrenament de demà per a decidir, encara que sembla un poc difícil que només en un entrenament puga estar en la convocatòria, però
2: és complicat, sí.
1: Esperarem a demà, a eixa última sessió preparatòria que té l'equip així en la ciutat esportiva de Paterna, per veure l'estat físic de Lucas Beltrán.
2: Tenint en compte els escenaris, el context, la taula de classificació, igual compensa més que no force davant d'una possible recaiguda, i sí que estiga a veure si pot aplegar a Mestalla el pròxim dijous, però per ara, com diguem, les mirades posades en el diumenge 4 i quart en Sant Mamés.
1: I després ho venim dient també que Julen Aguirrezabala, el porter del València, era un dels lesionats de llarga durada, pues està ja en la fase final de la seva recuperació. Avui també pues, ha continuat entrenant-se amb el grup i bueno, pues, com diem, ara ja tindrà que ser el míster el que decidisca per a quan, si està ja disponible per entrar en la convocatòria, en un partit que per a ell pues, és especial, perquè és tornar a Sant Mamés, tornar davant l'Atleti de Bilbao, però també tenim que tindre en compte que ha sigut una lesió de llarga durada, la que ha patit pues, Julen Aguirrezabala, i que, sí, encara que ja està fent posició d'entrenaments parcials amb el grup, pues, la decisió final la tindrà que prendre el míster, i esperarem també.
2: També, com vegem en les imatges ara mateix, pues, òbviament, hi han hagut jugadors del València Mestalla. Recordem que el filial ha acabat ja la seva temporada, i sinó que ara sí que sí, tots els jugadors d'Òscar Sánchez, després d'aquesta permanència en segona RFEF, estan a la disposició de Corbera.
1: Bueno, pues, ixa ha sigut l'última hora en quant a l'entrenament d'este matí del València de cara a ixa partida davant l'Atleti Bilbao. Demà, última sessió, i ahir ja se decidirà si està Lucas Beltrán o no. Veurem també Julen Aguirrezabala i la roda de premsa del míster, prevista demà a la 1:30, sobre la 1:30 del migdia, que com sempre podràs veure així en la app, en la web, en el canal de YouTube del València, i escoltar-la com sempre per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores i la roda de premsa, com tots els dies, podeu veure i escoltar este informatiu del València. Estem ja en la prèvia del partit del València. Vicent, respecte a l'equip titular que pot alinear el míster el pròxim diumenge en Sant Mamés. Hem vingut dient que poden haver canvis, novetats, sobretot en la defensa, ja disponibles Erai Xomert i Unai Núñez, recuperats ja de les seues lesions. Erai Xomert encara no ha reaparegut, però sí que ho va fer, pues, Unai Núñez, que va tindre minuts en la part final del partit davant el Girona. Veurem de cara al diumenge si poden ser les novetats en eixa part central de la defensa.
2: Pues jo, fixa't, Robi, tinc dubtes de que Corberan vaig a forçar els dos tenint a Tàrrega, més que res perquè si fiques a dos de titulars i els dos recauen, sí que per a esta recta final de temporada ho tens molt complicat. Aixina que, si vols, anem en el meu 11 i t'ho quantixina ràpid, Robi.
1: Anem allà.
2: Pues en porteria Dimitrievski, carril dret per a Renzo Sarabia. En la defensa jo he apostat, Robi, per Unai Núñez, que a veure si ja sort en esa famosa ley de l'ex veu porteria.
1: Sí, perquè és un partit especial també per a Unai Núñez, que torna a Sant Mamés, els seus orígens estan ahí en l'Atleti de Bilbao, recordem que està cedit pel Celta de Vigo, però ell, evidentment, va eixir de Lezama i va jugar a l'Atleti de Bilbao.
2: Va debutar fa 10 anys en Sant Mamés, en l'Atleti Club, i a més, Robi, que sempre és un plus estar jugant en casa, front al teu equip, i acompanyant-lo, jo crec que estarà César Tàrrega, i en el carril esquerre, el capità, José Luis Gallà. En la medular, jo crec que així sí que hem de parar un poquet més d'atenció, perquè tenint en compte el mig del camp de l'Atlètic Club, en ese, segurament siga pues, Jaureguizar, Ruiz de Galarreta i Sancet en la mitja punta, però encara falta saber si Rego, també que és un migcampista físic, entrarà. Jo crec que s'apostarà més per un mig del camp físic, Robi, així que jo crec que estaran Ugrin i Chiguido, i en les bandes Rioja i Ramazzani. I dalt, jo crec que l'artilleria serà Umar Sadik i Hugo Duro, que ja sap el que és marcar en Sant Mamés. De fet, dos gols i una assistència en el visit de seues a Sant Mamés.
1: La teva aposta és jugar en dos davanters en Sant Mamés, per lo que estem dient, perquè n'hi ha que anar a guanyar per la victòria i per aconseguir quant abans aixòs 42 punts. Veurem. Jo, ja dic, els canvis es veig en la part central de la defensa. Davant ho veig, jo crec que tot igual respecte a aquest equip que ha jugat davant l'Atleti de Madrid, en Ramazzani, en Urinic, en Guido i Javi Guerra, en Luis Rioja, Sadik, bueno, sí, també l'opció de Hugo Duro, però bueno, veurem.
2: Jo crec que, a veure, sí que és de veres que no descarte, que atenció, que se jugue en tres migcampistes, en Pepelu, Guido i Ugrinic, perquè crec que també Javi Guerra pot aportar molt d'aire fresc, molta frescura quan faci falta en la segona part en Sant Mamés. Jo crec que el partit se pot fer llarg, Robi, perquè tenint en compte, recordem que l'Atlètic Club té a tots els jugadors a la seva disposició, no tenen baixes després d'una temporada marcada per l'enfermeria, pues apleguen este partit justament, Robi, sense cap lesió. Així que crec que també és molt important els jugadors que van entrar des de la banqueta, perquè bueno, recordem que no sempre juguen els millors.
1: Bueno, pues veurem. Això con Soler dit sempre, això és parlar per no callar, perquè
2: feina de Corberan.
1: Després, evidentment, jo crec que quasi en tota la temporada hem endivinat poc els 11 en la nostra prèvia, en les nostres prèvies dels partits. Però veurem el que passa. El diumenge estarem a Sant Mamés, com sempre, i des d'allà, una hora abans, vos contarem aquest partit entre l'Atlètic Bilbao i el València. Del València, en quant a l'entrenament, poc cosa més, no? Res més.
2: Sí, exacte, pues lo que hem comentat.
1: Molta presència avui de jugadors del Mestalla, que ja ha acabat pues, la temporada. Els que no van a jugar en el juvenil, pues vull que han fet un poc de sparring, podien dir, amb el primer equip.
2: Sí, sí, totalment, vamos, sparring en tota regla, perquè també, pues, recordem que els jugadors del filial sempre és un plus, estan en el primer equip, sempre volen impressionar, sempre poden donar una marxa més, de fet, pues bueno, m'agradaria no dir això i no recordar-ho, però el propi Atlètic de Madrid, l'últim rival del València, en Mestalla, se va veure com els jugadors de la unitat BOC pues al final donen una marxa més.
1: Bueno, pues esta és l'última hora del València, que com hem dit, demà encara farà l'última sessió preparatòria, la roda de premsa del míster i per la desplada viatge cap a Bilbao. Després anirem a la capital del Botxo per a conèixer l'última hora de l'Atleti de Bilbao, però s'has dit que el Xingurri Valverde té a tots els jugadors disponibles. Sí que n'hi havia alguns jugadors en molestes pel partit davant l'Alavés, però bueno, estan tots de cara al partit de té a tots jugadors de cara al partit del diumenge.
2: Robi, no hi ha molestis que valguen. Pareix que tant Laport com Yuri, que són els dos jugadors que estaven en ixa, pues bueno, en ixe dubte, no, de aplegar al partit del València, van a estar. Per a l'Elit Club este partit és molt important, que ningú pense que perquè estan salvats van a baixar els braços, perquè és totalment al contrari. Recordem que ara mateix tenen els mateixos punts que el Getafe, que és equip d'Europa League, 44 punts, solament que tenen el gol averats perdut contra els madrilenys, però l'Elit Club, no, que ja diguem, se pot clavar de pleno en la Europa League.
1: No, si ells després de la victòria davant l'Alavés, totes les declaracions postpartit han dirigit, bueno, pues ja estem salvats, tenim 44 punts, per què no anar a per Europa? Estan a 3 punts de la sexta plaça, o sea que tenen totes les opcions pues de lluitar en este final de temporada. És cert també que hem conegut esta setmana que l'Atleti de Bilbao feia oficial pues al nou entrenador, Edin Terzic, bueno, pues després de la marxa del Xingurri Valverde, feia també el club ixa crida a que l'aficionat anara a Sant Mamés, per a que no sol fer-ho habitual, l'Atlètic de Bilbao, per això dic jo que no sé si ixa crida és per a dir que no n'hi ha encara que relaxar-se, ni molt menys, ni baixar els braços, que encara ens queda lluitar per Europa. Després li preguntarem al company del Desmarque Vizcaya, Sis Martín, què pensa de tot això.
2: Un apunt, solament recordem que després del partit del Rayo Vallecano ayer en Estrasburgo s'assegurava la cinquena plaça a Espanya en la Champions League, és a dir, Robi, que ayer no, però ara mateix el Getafe és d'Europa League, perquè quedarien les cinc primeres places en Champions League i la sisena i la setena, Celta i Getafe, ara mateix estarien en Europa. És a dir, que com hem dit, Atlètic, si per exemple suma un punt contra València i Getafe perd el seu partit, pues el conjunt de basc, que ja estaria ahí en places d'Europa, i també és molt important este partit i el següent ens va més per a ells, perquè imagine que el Xingurri Valverde se voldrà despedir després d'aquests 4 anys històrics quasi en Atlètic de la millor forma possible.
1: Fàcil no va ser, ja ho hem dit i ho estem comentant estos dies, ho recordem en la portada d'este informatiu, perquè per tot el que estem comentant, perquè ells, jo crec que aquestes opcions per Europa les van apurar fins al final. Ja sabem, Sant Mamés el que apreta, que és un estadi pues, en un gran ambient. A nosaltres també se'ns resisteix, i molt pues, Sant Mamés, perquè l'altre dia ho recordem, allí fa 7 temporades que el València no pot guanyar a l'Atleti de Bilbao, temporada 18-19. 0-1 en gol de Cheryshev. Mira, si han passat coses, pues des de 7 anys no podem guanyar en l'estadi de Sant Mamés. I ahir van tindre a un dels nostres protagonistes d'esta setmana, Xavi Escurza, l'exjugador del València i també de l'Atleti Bilbao, que coneix i molt bé com són estos partits, coneix també el València, l'Atleti de Bilbao, i ens parlava de tot això, no? De que no va ser un partit fàcil, però també sap que el València en Sant Mamés ha fet bons partits.
3: Este partido es duro, pero bueno, el València también ha hecho grandes partidos aquí en Sant Mamés, y por qué no lo puede hacer ahora, ¿no? Como te digo, el Atleti sí que parece que le ha dado la vuelta, pero también está haciendo una temporada bastante irregular, entonces en ese sentido el partido puede pasar de todo. Sí que es cierto que parece que han vuelto a coger el punto y parece que han recuperado la mejor versión, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Y como te digo, pues históricamente también el Valencia Sant Mamés pues ha hecho grandes partidos, han sido partidos de mucha emoción, de goles, de fútbol, y se puede dar ese partido, o sea que cualquier cosa puede pasar. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que vendrán con toda la ilusión de sacar los tres.
1: I tant, que anirem en eixa il·lusió, les ganes i el convenciment de poder aconseguir la victòria, d'aconseguir els 3 punts, ojalà, que ens donen pues, eixos 42, que ens donen pues, la tranquil·litat. I si no, pues, tractar de rascar pues, algun punt, traure algo positiu de la catedral, per lo que estem dient, però no arribar més apurat, més necessitat i amb més problemes de cara a lo que seria el partit ja següent, del pròxim dijous, jornada intersemanal en Mestalla, davant el Rayo Vallecano.
2: I hi ha que sumar com siga en Sant Mamés perquè 3 punts allí pues, te garantirien pràcticament la permanència en primera divisió a falta de 3 jornades, però bueno, un empat també tindries a 40 punts, igual sí que rasques esos 3 punts en Mestalla front a un Rayo Vallecano que a lo millor ve més pensant en la final de Conference League, en la seua primera final ja en europea, Robi, sinó nacional, perquè també tampoc havia jugat cap final de Copa del Rei en Rayo Vallecano, és la seua primera final en la història i això pot condicionar a la partida de Mestalla perquè Íñigo Pérez no voldrà perdre efectius. Així que, com diguem, el València que té que sumar com siga en Sant Mamés perquè, així, tot el que sumes en Mestalla pues, t'ajuda molt més per a...
1: Quant abans millor, i ojalà puga ser en Sant Mamés, reconeguent tot el que hem dit, que no és el millor rival, per lo que estem dient, ni el millor escenari, però n'hi ha que anar en eixa mentalitat, en eixa ambició i en eixes ganes.
2: Tu pensa, Robi, per fer un balanç general, perquè estem donant moltes pinzellades, vas a un Sant Mamés en el que històricament de 90 partits has guanyat 20, bueno, has guanyat 17, has empatat 22 i has perdut 51 vegades en Sant Mamés, és a dir, més de la meitat. També t'enfrontes a un Athletic Club que està en la lluita per Europa i en tots els jugadors disponibles. I a banda, un Txingurri, un Ernesto Valverde, que se voldrà, vamos, acomiadar de tota la seva afició per la Porta Gran, però això és futbol, són 90 minuts i al final els que juguen bueno, són els jugadors.
1: Ara, com sigui, anem a estar en Bilbao, que s'ho conte, que ens diga com està la cosa per allà, el nostre company Assís Martín del Desmarque Vizcaya. Nosaltres el que hem dit, a tractar de guanyar, aconseguir la victòria en esta jornada... Que ojo, n'hi ha enfrontaments entre rivals directes, n'hi ha 8 equips, ja ho hem comentat també, 8 equips immersos en la lluita per la permanència separats per un màxim de 3 punts, que és el marge que té el València, però són 8 equips. I en esta jornada n'hi ha enfrontaments directes, a més la jornada comença ja esta nit en un Llevant Osasuna que per a l'equip blaugrana pues, se juga absolutament tot, és guanyar o morir,
2: eh? L'equip granota que juga avui a les 9 com veiem en batalla, tot o nada, però el dia decisiu per al València és demà. Bueno, òbviament el diumenge perquè juguen,
1: demà
2: però...
1: Demà mirant a rivals.
2: Exacte, demà el dia d'analitzar i de treure cabales és demà perquè, com veiem, a les 14 hores en el Martínez Valero, Elx contra l'Aves, un partit a foc perquè l'Elx ara mateix està en 38 punts, a l'Aves és el que marca Issa Barrera de descens en 36, i després d'això, Robin, no t'alces del sofà perquè a les 4 i quart, encara que tu te pillarà viatjant a Bilbao, ja tens faena, Sevilla, Espanyol, a les 4 i quart en el Pizjuán, un Sevilla que ve de guanyar, un Espanyol que encara no sap lo que és la victòria en tot l'any, en 2026, i un Espanyol que té 39 punts, els mateixos que el València, i el Sevilla 37.
1: Bueno, pues això és el que tenim per davant en esta jornada, en aquests enfrontaments davant rivals directes, que vale, el Sevilla-Espanyol, ojo a aquest partit, o a l'Elche a la vez, ahí se van a deixar punts, i això nosaltres també tenim que aprofitar-ho. Bueno, pues ja dic, estarem pendents, però el que hem comentat, Vicent, n'hi ha que anar en eixa ambició de poder aconseguir la victòria.
2: I poc se parla d'un partit que no he
1: ficat... Perquè a més, és que anem a afrontar el partit davant l'Elx sabent el que han fet els rivals directes.
2: Això és un plus, sempre és un plus. Aleshores, el que hem de fer també és, Robi, que no s'ha parlat de fet en cap puesto, però tenim que mirar també, parar un poquet l'atenció, és ICE Mallorca-Villarreal, d'antes del abans que el València, sí. Perquè a les dos juga el Mallorca en Sormois, en la seva afició, però és que juga contra un Villarreal que ja està classificat a Champions League, és a dir, no sé si forçarà la maquinària dels titulars.
1: El València va a jugar el seu partit sabent el que han fet tots els rivals directes, a excepció del Girona, que jugarà dilluns contra el Rayo, o sigui que, doncs pues bueno, Veurem.
2: Jo això sempre el veig, Robi, com un avantatge. Perquè una cosa és, jo igual guanye, però si els rivals guanyen, ens quedem igual. O afrontar el partit de Sant Mamés a les 4 i quart del diumenge, sabent el que han fet el dia anterior, tant ells com Sevilla, Espanyol i Alavés, i també el que ha fet el Mallorca.
1: Bueno, pues així està la cosa, així anava este cap de setmana, apassionant, interessant, amb el nostre Atleti de Bilbao o València, però també mirant pues, de reull el que facen els rivals directes. Continuem, anem a continuar parlant d'eixe Atleti Bilbao València.
4: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del València.
5: Després de caure, ens tornem a alçar. Amb més força, amb més energia. I ara toca fer-ho amb decisió. Este diumenge, al nou Sant Mamés, i per VCF Media Radio, l'app i el web, Athletic Club València. Els Lions busquen arribar a Europa, però el València es podria posar a només 2 punts d'ells. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Athletic Club València, este diumenge, a la Ràdio del Sentiment.
6: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
7: ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Comuniones Valencia Club de Fútbol 2026. Los primeros 50 niños y niñas que realicen su lista de comunión en las tiendas del Valencia Club de Fútbol vivirán una experiencia increíble en el césped de Mestalla. ¿En qué consiste? Tour privado por el estadio de Mestalla. Ver la llegada de los jugadores desde un lugar especial y privado. Almuerzo o merienda en la Kid Zone de Mestalla según horario del partido. Disfrutar del calentamiento de los jugadores desde la banda. Realizar el pasillo a los jugadores a la salida al campo. Foto inolvidable con el 11 inicial en el césped de Mestalla. Y vivir en Mestalla un partido del Valencia Club de Fútbol. Promoción limitada a las 50 primeras listas de comunión que se realicen en las tiendas oficiales del Valencia Club de Fútbol por un importe superior a 500 euros.
8: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
9: Hola, soc Pepe Lu. Viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
1: Nos vamos ahora a Bilbao a conocer la última hora del Athletic con nuestro compañero Asís Martín del Desmarque Vizcaya. Asís, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
10: Muy bien, caballero. Todo bien por aquí, por el Bocho.
1: Bueno, un Athletic de Bilbao que se ha vuelto a meter en la lucha por

0: Valencia Club de Fútbol y después está VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol!
0: T'informem cada dia amb rigor.
2: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
3: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
4: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
5: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
6: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Ja està disponible l'app del València Club de Futbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
7: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.